sé on. Ni els cims ni les aus no et saben les passes. Vas volar sense dir res, deixant-nos només el cant del teu riure.

si t'arriba, pren-lo com un vent.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la matinada. Onades de música.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música. A Nova Ràdio Lloret.

0: what you do.
1: Escoltes Música Nit.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

A causa de les molèsties que provoca l'elevada població de gavians a Lloret, l'Ajuntament posa en marxa una campanya per controlar la natalitat d'aquestes aus. Si detecteu un niu, aviseu a Benestar Animal i Salut de l'Ajuntament. Telèfon 972 36 28 70. Campanya per controlar la natalitat dels gavians. Ajuntament de Lloret de Mar.

Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith.

0: descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'Arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972 36 84 57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
3: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Escoltes la fórmula musical amb les cançons que més coneixes.
1: Crec en el meu cos, crec en el meu cap, crec en les mentides quan serveixen de veritat.

A causa de les molèsties que provoca l'elevada població de gavians a Lloret, l'Ajuntament posa en marxa una campanya per controlar la natalitat d'aquestes aus. Si detecteu un niu, aviseu a Benestar Animal i Salut de l'Ajuntament. Telèfon 972 36 28 70. Campanya per controlar la natalitat dels gavians. Ajuntament de Lloret de Mar.

0: T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda. Dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: Molt bon dia. Lloret de Mar impulsa una prova pilot als instituts per a prevenir la LGTBI-fòbia i les violències masclistes.

0: L'Ajuntament ha posat en marxa aquest mes de maig una iniciativa en els centres educatius de Lloret de Mar per prevenir i detectar situacions de violència entre adolescents. El projecte, que coincideix amb el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, que ha estat aquest diumenge, es desenvolupa al Coll Llorredes, a l'Institut Escola i també al Sant Quirze, amb intervencions setmanals als patis basades en dinàmiques participatives, jocs i accions informatives per sensibilitzar els joves. La proposta també inclou la implicació d'alumnes de tercer de l'ESO que participen en punts lila com agents de prevenció i de suport entre iguals. La iniciativa es troba en fase pilot i serà avaluada per determinar si s'amplia a més centres educatius de cara al proper curs. En uns minuts, volem dir, en parlarem amb la regidora d'Igualtat, Míriam Rodríguez. A ella també li preguntarem per la gala d'ahir contra la LGTBI-fòbia i sabrem a qui ha anat a parar el Premi Tortuga d'Or. És el nostre tema de portada d'avui dilluns a 18 de maig. Molt bon dia a tothom, benvingudes i benvinguts al Bon Dia, Bona Hora d'avui. Anem amb altres titulars que marquen la jornada d'avui, els anunciem amb el nostre company Josep Altafulla. Josep, bon dia.
1: Bon dia, Rosa. El desenllaç de l'Hoquei Lliga Plata haurà d'esperar. Tot i haver-se disputat l'última jornada, és ara mateix una incògnita si el club Hoquei Lloret puja directe a Hoquei Lliga o ha de disputar el play-off. Ho explicarem. També en plana esportiva, el club de futbol Lloret continuarà la pròxima temporada en la primera catalana. El conjunt de Mos Gasca no ha pogut classificar-se pels play-off d'ascens, tot i la victòria aquest cap de setmana en el derbi davant de la Juventus Lloret. Tot seguit sabrem com va anar el passat divendres el concurs de daiquiris per a cambrers professionals. Organitza Amargura Cultura amb seu al restaurant Àtics. I després parlarem del Premi Fermí Reixac de Teatre que es lliura aquest dissabte al Casal de l'Obrera. En parlarem amb un dels organitzadors, que és Paco Moreno.
0: Com sempre, també repassarem els titulars del dia, les portades dels diaris i sabrem quina és la previsió del temps per avui dilluns i la resta de setmana a Lloret de Mar. Amb tota aquesta informació, donem pas al Bon Dia, Bona Hora que fem possible amb Moisés García, Josep Altafulla i qui us parla, Rosa Giral.
2: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.

0: Les 8 i 3 minuts del matí, ara mateix fa sol a Lloret de Mar, però el dia s'ha d'anar complicant. Escoltem la crònica que ens acosta un dia més. El nostre home del temps, en Xavi Segura, bon dia.
1: Bon dia. Estem vivint la traca final de la inestabilitat perquè aquesta setmana vindrà marcada per cada cop més calma i també més calor. Avui, però, de moment, aquest dilluns tindrem encara inestabilitat, com dèiem, amb variabilitat en el cel, nuvolades que aniran creixent i que deixaran nous xàfecs i tronades, sobretot a partir de mig matí, migdia i durant la tarda en diversos punts del litoral, prelitoral, nord-est, sobretot en aquestes àrees, per tant, de ple aquí a la selva marítima, on també poden arribar de forma, insistim, molt irregular, pràcticament una loteria, aquests xàfecs que, allà on caiguin, doncs ho poden fer amb ganes. Hi ha una alerta activada per part del Meteocat aquí a la selva per pluja intensa. Per tant, pendents del cel per aquests ruixats molt capritxosos, tot sigui dit, però allà on caiguin doncs ho poden fer amb certa intensitat. També aquí al voltant de Lloret, amb alguna tronada, sobretot en punts de l'interior nord-est i del prelitoral, però arriben també en alguns punts de la costa i amb unes temperatures que es mantindran a ratlla, molt frenades, ambient entre fresc i suau al llarg de la jornada. Demà la instabilitat va a menys, risc de ruixats menys probable, podríem dir, encara amb algunes nuvolades i variabilitat, temperatures que comencen a pujar i a partir, sobretot, de dimecres, l'anticicló dominarà amb sol i calma, no només aquí, sinó que a tot el país. I, per tant, dies plàcids per aprofitar i atenció amb els termòmetres, que s'aniran disparant els pròxims dies i ens plantarem a mitjans finals de setmana amb màximes al voltant o superiors als 25 graus aquí a Lloret i arribant fins i tot als 35 a les zones més càlides de l'interior. Per tant, ja comença a treure el nas una mica l'ambient estiuenc.
0: Moltes gràcies, Xavi Segura, per tota aquesta informació. La complementem amb les dades que tenim ara mateix a Lloret de Mar. Comencem amb la temperatura, que és de 14 graus. La humitat se situa a aquesta hora al 87% i volem afegir la dada que ens acosta, com sempre fa, ben puntual, que no falla mai. És en Jaume Mas de Vall, el nostre col·laborador. Són 7 litres per metre quadrat que han caigut en l'últim episodi de pluges aquí a Lloret de Mar, que va ser divendres a la tarda.

0: Avancem amb més temes d'actualitat de 8 i 6 minuts del matí. Som a dilluns, és 18 de maig. Repassem portada, Josep.
1: Agafem els diaris i repassem les notícies més importants que destaquen en primeres planes. Diari de Girona. Girona entre les províncies on la immigració frena més l'envelliment. També destaca que l'avaluació de l'estat del centenari Pont d'en Gómez ja és a punt. I Expo Ocasió tanca una altra edició a Fornells amb més de 4.000 cotxes venuts. De caire general, el Partit Popular perd la majoria absoluta a Andalusia i el PSOE pateix la pitjor derrota. També es fa ressò, però, a peu de plana, que Girona supera aquest any els 400.000 visitants a temps de flors i que la grua de Girona té de baixa la meitat dels conductors. El requadre esportiu a tota plana del Diari de Girona és que, en futbol, el Girona només salvarà si derrota l'Elx a Montilivi en l'últim partit de Lliga. El Punt avui destaca de forma monogràfica menys bosc contra el foc. El govern i els bombers dibuixen 14 eixos on es reduirà el bosc per evitar que un gran incendi es propagui entre massissos. Ara sí, la resta de premsa escrita de caire generalista. Avui, sens dubte, la notícia és que el Partit Popular perd la majoria absoluta a Andalusia, així ho diu El País, i dependrà de Vox. També, però, a El País llegim greu accident d'Àlex Márquez a Montmeló i Lleó 14 visitarà un dels carrers més conflictius de Madrid. Al diari El Mundo. Com dèiem, la notícia del dia. Victòria incòmoda de Moreno, tot i la caiguda històrica del PSOE. I també noies amb moto i metralladores als carrers de l'Iran en guerra. A La Vanguardia, el Partit Popular perd la majoria absoluta a Andalusia i Vox serà decisiu. I l'OMS declara l'emergència sanitària per Ebola al Congo. La Razón, a tota plana, Moreno guanya les eleccions i Sánchez i Montero amb enfonsen el PSOE. I l'ABC, en la mateixa línia, Moreno torna a atropellar sense repetir la majoria absoluta i catàstrofe històrica de Sánchez i Montero.
0: Doncs gràcies, Josep, per repassar les portades. El que fem ara és mirar al portal de notícies del 3Cat Info, on ara mateix hi llegim setmana clau per als pressupostos amb el calendari de la negociació dia a dia. Aquesta setmana arriba carregada de dates clau, reunions i trobades que han d'acabar donant llum verda els primers comptes del govern de Salvador Illa. D'altra banda, acord perquè Catalunya tingui majoria al Consorci de la Zona Franca que apropa més els pressupostos. Esquerra i socialistes pacten que el govern català i l'Ajuntament de Barcelona tinguin la majoria de la governança de l'ENS, un exemple dels avenços de sobirania que exigien els republicans. Com diem, un dels titulars del dia són les eleccions a Andalusia. El PP perd la majoria absoluta i queda en mans de Vox per governar. El PSOE perd dos escons i baixa dels 30, el seu mínim històric, volem dir, i Vox i Endavant Andalusia milloren resultats. D'altra banda, català en la salut, no atendre pacients en la seva llengua pot reduir la precisió del diagnòstic. L'anomenada discordança lingüística s'ha investigat en altres països bilingües i amb llengües minoritàries o minoritzades i ara s'estudia per primera vegada a Catalunya. Més temes, nova setmana de vagues a l'educació. Hi ha protestes territorials convocades per dilluns, dimarts i dijous i vaga les llars d'infants per dimecres, quan també hi ha prevista una nova jornada de negociacions amb el departament. Barcelona i la cultura del perfum, un sector que exporta més que el vi, el calçat o l'oli d'oliva. La Barcelona Olfaction Week omple 20 espais emblemàtics de la ciutat d'experiències olfactives per divulgar l'art i la ciència darrere de les fragàncies. Anem ara amb una dada, creixen un 80% les execucions per pena de mort al 2025, la xifra més alta dels últims 45 anys. Un informe d'Amnistia Internacional registra 2.700 morts a nivell global, sense comptar les sentències a la Xina, el país que més n'aplica i del qual no s'entenen dades oficials. I un darrer titular que volem destacar del 3Cat Info, l'Ondius arriba aquest dilluns a Rotterdam. El creuer arriba al destí amb 27 persones a bord, 25 membres de la tripulació i dos sanitaris.
2: Els diaris parlen de Lloret.
0: Avui trobem una notícia al diari de Girona, a la pàgina 11, en què llegim Lloret rememora els orígens hotelers i fa referència a l'exposició que hi ha aquests dies a la biblioteca, en què 10 hotels participen en aquesta mostra impulsada per l'arxiu per explicar el seu passat, l'evolució del turisme i també la societat de la població.
3: Nova Ràdio Lloret.
4: Màxim en qualitat, màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
5: Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància. I una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu. Perquè avui la tecnologia no només connecta. Apropa ànimes. Esborra silencis. Ens retorna allò que semblava lluny. I per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.
6: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
7: Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
8: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.
9: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.
10: A causa de les molèsties que provoca l'elevada població de gavians a Lloret, l'Ajuntament posa en marxa una campanya per controlar la natalitat d'aquestes aus. Si detecteu un niu, aviseu a Benestar Animal i Salut de l'Ajuntament. Telèfon 972 36 28 70. Campanya per controlar la natalitat dels gavians. Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Bon dia, bona hora.
0: Les 8 i 14 minuts del matí, donem pas a la primera part del Bon dia, bona hora. Lloret de Mar ha posat en marxa aquest mes de maig una prova pilot als instituts amb l'objectiu de prevenir i detectar situacions de violència entre adolescents, especialment les relacionades amb el col·lectiu LGTBIQ+, i les violències masclistes.
1: La iniciativa s'emmarca en la commemoració del 17è maig, del dia 17 de maig, Dia Internacional contra LGTBI-fòbia. El projecte està impulsat conjuntament pel Departament d'Igualtat, Tarda Jove i el Pla de Ciutadania i s'està desenvolupant al Coll i Rodés, a l'Institut Escola Lloret i al Sant Quirze.
0: Una de les principals novetats és que les accions es duen a terme en els patis dels centres educatius amb dinàmiques participatives, jocs i accions informatives. Les intervencions es fan un cop a la setmana.
1: L'objectiu és sensibilitzar els joves sobre la importància de prevenir les violències i dotar-los d'eines per identificar-les en el seu entorn més immediat.
0: A més, el programa inclou la participació activa de l'alumnat de tercer de l'ESO a través del servei comunitari. Aquests estudiants col·laboren en el punt Lila, convertint-se en agents de prevenció i de suport entre iguals a dins dels mateixos instituts.
1: La iniciativa es planteja com una prova pilot que serà avaluada un cop finalitzada per determinar-ne la continuïtat i la possible ampliació a altres centres educatius del municipi al pròxim curs.
0: Abans de donar pas a la regidora d'Igualtat per comentar aquesta prova pilot, hem d'explicar que ahir es va atorgar el Premi Tortuga d'Or a dins de la vetllada Lloret contra la LGTBI-fòbia, en aquest cas, a la senadora trans Carla Antonelli.
1: Ho explica Ivan Soriano, de Plurals, l'entitat que lliura el guardó.
11: Sí, el Premi Tortuga d'Or d'enguany, aquest quart premi, ha estat otorgat a la senadora Carla Antonelli. Per nosaltres, un dels màxims referents del col·lectiu LGTBI Cuplus que ens ha acompanyat al llarg de la vida, i és que era inevitable tenir-la a Lloret i no lliurar-li aquest premi. Estem molt contents de la seva participació en el nostre esdeveniment i res, seguim lluitant i visibilitzant en aquest cas la importància de donar suport a les persones trans.
0: La mateixa Carla Antonelli es mostra sorpresa i també agraïda en rebre el Premi Tortuga d'Or.
12: La verdad es que me han pillado a contrapié. No me lo imaginaba, no me lo esperaba. Yo estaba súper atenta viendo la pantalla, el ganador, la ganadora es, y de pronto veo una foto mía. Muy, muy agradecida a Plurals. Ha sido una noche muy emocionante en todos los sentidos, en la charla que hemos tenido, y luego de sorpresa este premio de la Tortuga de Oro. Como dije, después de hablar mucho, pero aún así dije algo al recibirlo, son esas cosas de que parece que todo cobra un poquito de sentido y que todo ha merecido la pena, que cuando echas la vista atrás, a pesar de todos los pesares, también ha habido mucha alegría, y una de estas alegrías es saberte o sentirte querida, apreciada, y que de alguna manera lo que haces o lo que has hecho ha servido para otras personas, que no es poca cosa, que no es poca cosa saber que cosas que has hecho le han servido a otras personas. Así que muchísimas gracias a Plural LGTBIQ+.
1: El Premi Tortuga d'Or s'atorga a una persona o entitat que defensa els drets LGTBIQ+.
0: Parlem ara sí amb la regidora d'Igualtat, que és Míriam Rodríguez. Aquí tenim el telèfon. Míriam, bon dia.
13: Bon dia.
0: Parlem d'aquesta prova pilot que de moment es du a terme a tres instituts de Lloret de Mar. Per quin motiu es du a terme?
13: Bé, perquè pensem que aquestes coses no, doncs, s'han de treballar des dels joves. Moltes actituds masclistes o comentaris LGTBI-fòbics a vegades, doncs, es veuen com una broma, com una cosa normal, i no ho són. I el que volem és parlar-ne amb aquests nois, amb aquestes noies, de manera propera, abans, doncs, que aquestes actituds vagin a més, i també que sàpiguen ells mateixos detectar quan una persona ho està passant malament o s'està sentint discriminada. Llavors hem començat amb aquests tres instituts per provar com funciona, escoltar els centres, escoltar els alumnes, i llavors veure si és realment útil per continuar-ho fent.
0: Entenem que els objectius que es volen assolir en relació amb la violència masclista i les agressions al col·lectiu serien aquests, identificar, no?, aquest tipus d'agressions.
13: Exacte, identificar i també conscienciar, no?, que també és molt important, doncs, que els joves entenguin que hi ha comentaris, que hi ha actituds i també que hi ha comportaments que poden fer mal, encara que a vegades, doncs, es diguin com de broma, no? I també volem donar-los eines perquè sàpiguen reaccionar, perquè sàpiguen ajudar un company o companya, i també perquè sàpiguen demanar ajuda si cal i no tinguin vergonya, i sobretot fomentar el respecte, que qualsevol jove, sigui com sigui, doncs, se senti còmode i se senti segur al seu propi institut.
0: Ens queda l'atenció les dinàmiques que es plantegen. Aquestes actuacions es fan al pati en lloc de fer-ho a la classe, a les aules.
13: Sí, perquè el pati és on els joves, doncs, estan més relaxats, participen més, estan entre ells. Llavors, a l'aula moltes vegades ho viuen com una classe més i no els hi donen importància, i aquí buscàvem, doncs, generar aquesta conversa i aquesta confiança. I es fan aquestes activitats que són dinàmiques, com són jocs, preguntes, i això ajuda, doncs, que s'acostin, no?, de manera més natural. Al final, el pati és on passen moltes relacions entre ells, i ens semblava important treballar-ho, no?, precisament en aquest espai.
0: Míriam, quin paper tenen els alumnes de tercer de l'ESO amb el punt Lila, i fins a quin punt tot això pot influir en, com tu dius, en una prevenció entre iguals?
13: doncs tenen un paper que és molt important, crucial, no? Perquè moltes vegades els joves doncs explicaven abans les coses a un amic o a una amiga que no un adult que no coneixen. Llavors els alumnes que participen reben una petita formació i ajuden sobretot a fer arribar el missatge entre companys, que és promoure el respecte, que és detectar situacions que poden ser incòmodes i també donar aquest suport si algú necessita. Llavors no fan de professionals, evidentment, però sí que poden ajudar molt a crear un bon ambient dins del centre.
0: Ah, com tu dius, de moment això és una prova pilot i entenem que doncs, això s'ha d'avaluar i veure si el curs que ve doncs, es pot ampliar, oi?
13: Exacte, sí. Un cop finalitzi aquesta prova pilot, doncs, llavors haurem de mirar si el projecte ha funcionat o no i parlarem amb els centres, amb els alumnes i també amb aquestes persones, no? Aquests joves que han dinamitzat aquests punts liles i des d'aquí valorar doncs, si hi ha hagut participació, si els joves s'hi han sentit còmodes, si realment ha servit per generar consciència. I llavors aquesta, ja, com has dit, és una prova pilot, per tant és una manera d'aprendre què funciona millor, no? I què es pot millorar i si la valoració és bona, doncs la idea és poder continuar el projecte el curs que ve i ampliar-ho a més centres.
0: I Míriam, abans d'acabar, ahir es va dur a terme aquesta jornada, aquesta vetllada Lloret contra la LGTBI-fòbia, amb diferents moments destacats, un d'ells el Premi Tortuga d'Or per la senadora Carla Antonelli.
13: Sí, per nosaltres va ser un orgull, no?, que el Premi Tortuga d'Or recaigués a Carla Antonelli. És una persona que ha obert camí, que ha lluitat durant molts anys pels drets del col·lectiu trans i del col·lectiu LGTBI així en general, i és important donar visibilitat a referents com ella, especialment pels joves, persones que han tingut una trajectòria i una valentia que han ajudat a avançar com a societat en drets, en respecte i en igualtat.
0: Doncs recollim a tota aquesta informació. Míriam Rodríguez, regidora d'Igualtat, gràcies per atendre'ns i bon dia.
13: Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Les 8 i 22 minuts del matí, obrim plana esportiva. El desenllaç de l'Hoquei Lliga Plata haurà d'esperar, tot i haver-se disputat l'última jornada. És ara mateix una incògnita si el Club Hoquei Lloret puja directe a l'Hoquei Lliga o bé ha de disputar el play-off.
1: Aquest cap de setmana, en l'última jornada de Lliga, els lloretencs van perdre davant del Mataró per un marcador de 4-7, mentre que el Manlleu, el segon classificat, va guanyar el seu partit. En condicions normals, el Manlleu seria primer matemàtic amb l'ascens directe i el Lloret hauria de disputar el play-off d'ascens, però tot pot capgirar-se per una possible alineació indeguda del Club Hoquei Mataró.
0: En aquest sentit, els lloretencs han fet una reclamació al comitè de competició perquè la normativa diu que un porter amb fitxa autonòmica, és a dir, de primera catalana, no pot jugar més de 10 partits en una competició estatal com és l'Hoquei Lliga Plata, un fet que el Mataró hauria incomplert amb el seu porter.
1: Fins que es resolgui el cas, el Club Hoquei Lloret ha demanat també l'ajornament cautelar de l'eliminatòria del play-off fins a saber si l'ha de disputar o si té raó en l'alineació indeguda i assoleix l'ascens de manera matemàtica. I és que si es confirma l'alineació indeguda dels mataronins, el Club Hoquei Lloret rebria el partit per guanyat i seria el campió de Lliga i el nou equip de la màxima categoria.
0: Volem saber detalls d'aquesta situació. Parlem amb el president del Club Hoquei Lloret, que és Joshua Pérez. El tenim al telèfon. Joshua, bon dia.
14: Bon dia.
0: Joshua, hem intentat resumir, no?, tot aquest cas, però explica'ns com funciona aquesta normativa i com és que heu descobert aquesta possible alineació que és indeguda.
14: Bé, la normativa diu que els jugadors que tenen fitxa de categoria autonòmica i juguen en categoria nacional tenen una limitació de 6 partits als jugadors i de 10 partits als porters. Vale. Això què vol dir? Que a partir de que tu jugues 6 partits en la categoria superior, si vols jugar un 7è partit, la fitxa se t'ha de canviar a la categoria nacional, en aquest cas Hoquei Plata, 10 partits pel porter, al jugar l'11è, i a partir d'aquí ja no pots jugar en la categoria inferior. Ja no podria jugar a la primera catalana, per exemple, o a la nacional catalana. Val? Aquesta normativa afecta tots els jugadors que no són sub-23. Vale? Sub-23 són jugadors que hagin estat com a mínim els 3 darrers anys en el club. A catalana és alguna cosa diferent, però espanyola ha de ser sí o sí un jugador que hagi estat 3 anys seguits en el mateix club abans de jugar a aquesta categoria. En aquest cas, el porter del Mataró no compleix cap d'aquests criteris, per tant, nosaltres al començar el partit ens adonem compte comentant que la setmana passada havia sortit una resolució que feia que el Vilafranca ja estigués classificat matemàticament per jugar al play-off, i veient la foto de l'alineació que li va passar en el Marcelo Locutor de Fitel, veig que la fitxa del porter del Mataró apareix com autonòmica. Això podia ser dues coses, un error informàtic o realment un error que el Mataró no hagués fet aquesta convalidació de fitxa des de feia ja més de 10 partits, sense que ningú s'hagués donat compte, lògicament, perquè si algú hagués fet això abans, evidentment el Mataró hagués commutat aquesta fitxa i l'hagués convalidat. Quan acaba el partit, clar, evidentment nosaltres en cap moment sabem, ara encara no sabem si es tracta d'un error informàtic o es tracta de que realment no han fet aquesta convalidació de la fitxa, i evidentment pues, exercint el nostre dret de mirar pels interessos del club hoquei Lloret, que sí que ha fet bé les coses, val a dir, és a dir, qualsevol pot entrar a la FEP i veure que el nostre porter de primera catalana només ha jugat 10 partits com a segon porter, pues nosaltres exercim el nostre dret i protestem l'acte, i hem presentat un escrit a la Federació Espanyola demanant aquestes dues coses que heu dit. Una és, evidentment, que hi ha una alineació indeguda del porter, si es confirma aquest fet de que no tenia fitxa de plata, i l'altra, pues, perquè al final aquí, evidentment, al ser la darrera jornada hi ha un perjudici doble, en aquest cas, o un tercer equip afectat, que seria el Manlleu, que si la resolució surt, com a mínim crec que pot sortir el dimecres, com a molt aviat, perquè fins dimarts es poden fer al·legacions, que no surti, evidentment, doblement perjudicat.
0: Per tant, digues,
14: perdona.
0: No, dic dimecres sabreu, o a partir de dimecres sabreu alguna cosa.
14: No podem, entenc que no sabrem res abans de dimecres.
0: Val.
14: Perquè si fins dimarts es poden presentar al·legacions per part dels clubs implicats, no només del Mataró, Manlleu també en pot presentar si creu que allò. Doncs això, evidentment, tot això es magnifica perquè és la darrera jornada. Però ara mirant enrere, per exemple, el Manlleu Lloret que vam perdre, hi havia una línia indeguda que de fet ha sigut un jugador que ha estat en fals fins a la penúltima jornada, que quan surt la resolució de l'Espanyol amb l'Olot li canvia la fitxa en aquesta última jornada. Llavors és un fet que ha estat passant, no tothom hem estat al cas, i ja et dic que nosaltres una mica ha sigut comentant el que havia passat amb el lot espanyol, que ens adonem de que estàvem en aquesta situació.
0: Uh-huh. Això són qualsevol cas, ja, la resolució ja arribarà, però entenem que us han de donar la raó, no?
14: Sí, excepte que sigui un error informàtic. Uh-huh. Fins ara hi ha diversos precedents aquest any, tant a la lliga femenina amb el Digues i el Vilassana, aquest, el Xum Massanet amb el Calafell, que també va passar exactament el mateix cas, i amb l'Olot espanyol, que va passar el mateix cas. Tot està resolt, òbviament, han donat la raó en l'equip que no tenia la línia indeguda i que ha fet la reclamació. A més a més, a primers de mes, la Federació Espanyola va enviar una rectificativa de l'article on apareix això, on feia una modificació del redactat, on no deixava cap mena de dubte de que si no tenies la fitxa convalidada no podia alinear el jugador. Per tant, clar, tot això arriba a tots els clubs. No és una informació secreta, ni res per l'estil. El que passa que al final, doncs, bueno, tots els clubs, ara parlo per tots, no? I al final és un esport semiamater i bueno, no tothom té un servei jurídic com pugui tenir un gran equip tipus el Barça, no? I pues, aquestes coses poden passar. És el que hi ha. I si hagués passat a la jornada que haguéssim fet en el Manlleu Lloret i haguéssim reclamat en allà, pues ara ells tindrien 3 punts menys, nosaltres 3 punts més, i fa una setmana haguéssim assolit l'ascens. Al ser a l'última jornada, pues es magnificarà tot, que s'anirà als despatxos. Doncs sí, als despatxos també hi ha una feina que s'ha de fer, és una categoria nacional, és una categoria important i també és una feina que s'ha de controlar. Jo he fet el que hagués fet qualsevol, que és mirar pels interessos del seu club. No he fet res més, jo no vull perjudicar ningú, jo no vull cap mal a ningú, simplement tinc que mirar pel club que presideixo i mirar més.
0: Joshua, ha aclarit tot això i, com diem, estem pendents, no?, de com, de quan arribi aquesta resolució i a veure què és el que passa. Explica'ns una mica
14: sí,
0: com...
14: Sí, nosaltres esportivament estem sí. preparant el partit del play-off.
0: És el que et volíem preguntar. Volem saber o com valoreu el partit del cap de setmana i el proper pas en aquest sentit.
14: Bueno, el partit del cap de setmana, crec que la primera part no ens acompanya la sort. A banda de que el porter de Mataró doncs, va parar bastant. Hi ha dos, tres boles que no entren miraculosament per ells. I un resultat de 4-5-2 a la mitja part no hauria sigut res que no fos just. I a la segona part, bé, doncs, nervis, una mica de precipitació, ells es posen amb el 2-4, nosaltres aconseguim remuntar el 4-4 i amb la mala sort que la següent jugada el jugador cau baixant a defensar i ens fan el 4-5. I a partir d'allà tots són nervis, evidentment te jugues molt, ningú sabia que hi havia aquesta possibilitat, ni encara no és una cosa la que te puguis agafar, i bé, sense porters quan ens fa el resultat del 4-7, que al final tant era perdre 4-5 com perdre 4-7 com perdre 4-15, havies de guanyar o allò. Sí que és veritat que passi el que passi a la resolució, el que sap greu és que al final han perdut el dret a celebrar amb l'afició, amb tots els que agraeixo que van venir, sponsors, expresidents, l'alcalde, regidor, i un ambient increïble al pavelló per haver celebrat una victòria i l'ascens matemàtic d'una manera molt, molt, molt bonica i molt especial. I això ja sap greu, però passi el que passi, excepte que sigui per al play-off, que si es puges se celebraria a Vilafranca, això s'ha perdut i és, bueno, això ens sap molt bé. Vale? Perquè al final la Junta, tots els meus companys han treballat moltíssim en fer aquest muntatge, en tenir-ho tot a punt, i no va poder ser. Això, independent del que acabi passant, això ja no podrem canviar i és el que més greu sap. No? De tot plegat, al final espero que la categoria ja sigui perquè pugem directes perquè guanyem el play-off, l'aconseguim. Però bé, ara mateix estem amb aquest impàs.
0: En qualsevol cas, Joshua, ja ho hem intentat explicar tot perquè s'entengui, i això, per part nostra i, evidentment, per part d'una mica tot Lloret de Mar, atents a la resolució i als propers passos. Creuem els dits, Joshua.
14: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu per atendre'ns, que vagi bé.
14: Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Passem ara al món del futbol. El Club de Futbol Lloret continuarà la pròxima temporada primera catalana al conjunt de Mosgas, que no ha pogut classificar-se per als play-off d'ascens, tot i la victòria aquest cap de setmana en el derbi davant de la Juventus Lloret.
1: Va ser per un marcador de 2-3 amb els gols d'Anas Valquiri i Marc Medina per partida doble. Per part de la Juventus Lloret, els golejadors van ser Adriano Carballo i Lamin Diaby.
0: Tot i la victòria, els lloretencs acaben la temporada en el tercer lloc de la classificació i sense la possibilitat de disputar el play-off d'ascens, perquè el Palamós va guanyar el seu partit al camp de l'Argentona i seran ells a qui el disputin.
1: Per la seva part, la Juventus Lloret, que ja no tenia res en joc, acaba la temporada en el setè lloc de la classificació i la temporada que ve tornarà a competir en la primera catalana.
0: Parlem amb el president del Club de Futbol Lloret, que és Carlos Clos. Carlos, bon dia.
15: Hola, bon dia, Rosa.
0: Lamentablement, doncs, no ha pogut ser i el Lloret no disputarà el play-off d'ascens.
15: Sí, bueno, aviam, tampoc era el principal objectiu. Evidentment, quan estàs en aquesta posició, el que vols sempre és guanyar i intentar-ho. I, per tant, avui ens hem llevat un sentiment agridós, no? Per un costat, ens ha quedat a les portes d'aquest play-off, inclús del campionat, perquè durant moltes jornades hem estat lluitant per l'ascens directe i per la primera plaça, però és evident que si fas una valoració general i mires i compares pressupostos i compares les possibilitats d'uns equips i uns altres, jo crec que és molt, molt meritori i que li hem de donar el valor que té, i més en una temporada com aquesta, que hem competit amb equips molt, molt potents, com Figueres, que ha quedat acabat lluitant pel descens, o Banyoles, que ha baixat, amb pressupostos molt més grans que el nostre, o Granollers, Tossa, la mateixa Jove que heu nomenat, Parets... Bueno, la veritat és que estem... que quan reposem i traiem una mica d'aquesta petita decepció que tenim a sobre, doncs evidentment donarem valor a aquesta tercera posició que ha estat, que és molt, molt, molt meritòria.
0: Com es va veure l'últim partit amb jornada unificada en què jugàveu a la mateixa hora que el Palamós i anàveu seguint els resultats?
15: Sí, sí, estàvem escoltant per la ràdio a través de Ràdio Palamós, anàvem escoltant el resultat i va haver-hi diversos moments que estàvem que el Palamós inclús l'Argentona es va posar per endavant i va empatar el partit i per tant estàvem, nosaltres també estàvem guanyant i per tant teníem aquesta possibilitat del segon lloc. Nosaltres sabíem que era molt complicat perquè evidentment l'Argentona no se jugava absolutament res i en canvi el Palamós tenia aquest objectiu de quedar el segon, no? Per tant, sabíem que era molt complicat. Nosaltres crec que vam complir amb la nostra part, que era sortir endollats i guanyar en un camp molt complicat, amb un rival molt complicat, com és la Juve, que és un rival realment potent i molt fort, i per tant té molt benefit.
0: Tot i doncs no poder assolir l'ascens, com has dit tu, que la temporada es valora com a meritòria i amb equips que doncs ho han donat tot.
15: Sí, jo voldria felicitar el cos tècnic per la Mols Gasca, perquè no és fàcil. Aquesta és la nostra primera temporada encarçalant aquesta junta directiva. Vam apostar per la Mols, que és un noi que coneixia, que havia jugat al nostre primer equip, que havia entrenat el juvenil del Lloret, que per tant coneix perfectament el que és el Lloret, les possibilitats del Lloret, i ha fet una feinada increïble. Nosaltres li vam demanar una renovació de la plantilla perquè creiem que és el que tocava en aquell moment. Han vingut 16 jugadors nous aquest any i, per tant, això és també un mèrit encara més gran, perquè acabar amb tants jugadors nous amb aquesta posició vol dir que hi ha una feina ingent a darrere del cos tècnic, i els vull felicitar públicament perquè crec que han fet una feina impressionant. Sí, demano que descansin una miqueta i que es posin a treballar allà per preparar la propera temporada, que l'objectiu tornarà a ser estar allà dalt i tornar-ho a intentar, fer un futbol atractiu i que la gent s'enganxi en el club de futbol Lloret i que vingui a veure els partits. Hem vist aquesta temporada molts de tardes increïbles amb l'estadi municipal, que feia algun goig increïble, i per tant això és el que volem, no? Que la gent s'enganxi en el club de futbol Lloret.
0: Uh-huh. Com va el treball de planificació per la propera temporada amb la plantilla?
15: Bé, no, nosaltres no ens aturem, ja fa, tot i independentment dels resultats, fa dies que estem treballant amb la planificació de la propera temporada, amb renovacions que per cada són estratègiques, de gent important dintre del club, com el nostre capità, el Fran Chamizo, o el segon capità, Pol Gómez i l'Andrés Díaz, que són gent, a més, que són de Lloret i que, per tant, ens aporten un valor afegit. També voldria aprofitar per despedir públicament l'Àlex Lobo, que deixa el futbol després de molts i molts anys, donant-nos moltes alegries, i que ha sigut un referent per tots els nanos de la base i pel seu comportament, per la seva entrega, pel seu compromís amb el club. I per tant, a treballar i a preparar la propera temporada, que segur tornarem a estar, o almenys intentarem estar allà dalt, malgrat les dificultats econòmiques que evidentment tenim i que en comparació amb altres equips amb els que hem de competir, doncs som molt i molt grans, no?
0: Doncs recollim totes aquestes paraules. Carlos Cos, president del Club de Futbol Lloret, moltes gràcies per atendre'ns i bon dia.
15: Molt bon dia, Rosa.

0: Ens situem ara mateix a les 8:40 del matí, moment de donar pas a la crònica del temps en què, doncs, ara mateix fa sol, però el dia s'ha d'anar complicant al llarg d'aquest dilluns. Escoltem la crònica d'en Xavi Segura. Bon dia.
1: Bon dia. Estem vivint la traca final de la inestabilitat perquè aquesta setmana vindrà marcada per cada cop més calma i també més calor. Avui, però, de moment, aquest dilluns tindrem encara inestabilitat, com dèiem, amb variabilitat en el cel, nuvolades que aniran creixent i que deixaran nous xàfecs i tronades, sobretot a partir de mig matí, migdia i durant la tarda, en diversos punts del litoral, prelitoral, nord-est, sobretot en aquestes àrees, per tant, de ple aquí a la selva marítima, on també poden arribar de forma, insistim, molt irregular, pràcticament una loteria, aquests xàfecs que, allà on caiguin, doncs ho poden fer amb ganes. Hi ha una alerta activada per part del Meteocat aquí a la selva per pluja intensa. Per tant, pendents al cel per aquests ruixats molt capritxosos, tot sigui dit, però allà on caiguin, doncs ho poden fer amb certa intensitat. També aquí al voltant de Lloret, amb alguna tronada, sobretot en punts de l'interior nord-est i del prelitoral, però arriben també en alguns punts de la costa i amb unes temperatures que es mantindran a ratlla, molt frenades, ambient entre fresc i suau al llarg de la jornada. Demà la instabilitat va a menys, risc de ruixats menys probable, podríem dir, encara amb algunes nuvolades i variabilitat, temperatures que comencen a pujar i a partir, sobretot, de dimecres, l'anticicló dominarà amb sol i calma, no només aquí, sinó que a tot el país. I, per tant, dies plàcids per aprofitar i atenció amb els termòmetres, que s'aniran disparant els pròxims dies i ens plantarem a mitjans finals de setmana amb màximes al voltant o superiors als 25 graus aquí a Lloret i arribant fins i tot als 35 a les zones més càlides de l'interior. Per tant, ja comença a treure el nas una mica l'ambient estiuenc.
0: Moltes gràcies, Xavi Segura, per aquesta informació. Donem les dades que tenim ara mateix a Lloret de Mar. La temperatura és de 15 graus, la humitat se situa al 83% i són 7 els litres per metre quadrat caiguts a les, en l'últim episodi de pluges divendres a la tarda, una dada que ens aporta i que agraïm a en Jaume Mas de Vall.
2: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora.
0: 8:42 del matí, donem pas a la segona part del Bon Dia, Bona Hora. Obrim la plana cultural. Lloret de Mar acollirà el pròxim 23 de maig la segona edició del Premi Fermí Reixac de Textos Teatrals, una iniciativa que impulsen els Amics del Teatre i que vol consolidar-se com un espai de promoció de la dramatúrgia emergent. L'acte tindrà lloc el proper dissabte al Casal de l'Obrera, que coincideix amb el 75è aniversari. El lliurament dels premis començarà a les 8 del vespre.
3: La cerimònia es planteja com una vetllada que anirà més enllà de l'entrega del guardó que porta el nom de l'actor Fermí Reixac, qui va morir el 2024. La proposta que combinarà teatre, música en directe i presentacions editorials. L'objectiu és posar en valor la creació contemporània i donar visibilitat al talent del territori.
0: Un dels moments més destacats de la nit serà l'actuació dels membres de la banda lloretenga Get Injury, que oferiran versions del grup Nirvana. La proposta musical establirà un diàleg amb l'univers de l'obra guanyadora de la primera edició del dramaturg mallorquí Xavi Núñez.
3: A més, durant l'acte es presentarà la primera edició de la col·lecció teatral Premi Fermí Reixac, una nova iniciativa editorial que busca donar continuïtat i projecció a les obres guardonades.
0: La ballada culminarà amb l'entrega del Premi Fermí Reixac, reforçant el paper d'aquest certamen com una cita emergent a dins del panorama teatral català.
3: Amb aquesta proposta, els Amics del Teatre refermen el seu compromís amb la promoció de les arts escèniques i la dinamització cultural de Lloret de Mar.
0: Un dels organitzadors del premi és l'actor Paco Moreno, a qui tenim els estudis. Això és un plaer tenir-lo aquí a la ràdio. Paco, molt bon dia.
4: Què tal? Molt bon dia. Molt millor venir aquí en directe que des
0: sempre,
4: de casa.
0: Sempre és així. Paco, a veure... situem-nos. Aquest cap de setmana s'entrega el Premi Fermí Reixac, és la segona edició, diem,
4: segona edició.
0: Què ens pots dir? Perquè sabem que l'obra guanyadora es dirà...
4: Clar, l'obra guanyadora es encara no es pot saber. El dia 4 de juny ens vam ajuntar amb el
0: 4
4: jurat.
0: De, 4 de maig.
4: Ai, de maig. Ens doncs vam diem. Ajuntar a la Sala Beckett de Barcelona, que donem les gràcies a la Sala Beckett, que col·labora molt amb els Premis Fermí Reixac. Ens vam juntar

0: Vale, miro el pseudònim, però sí que ja el dia que està el jurat allà i comencen a parlar de quines obres els hi agrada i quines no, ja comença a mirar de qui són i em quedo una mica ja sorprès perquè tenim gent del panorama català molt important. I llavors és com, joder, que guai.
1: Primeres espases.
0: Primeres espases, correcte, de la dramatúrgia catalana, de la direcció catalana i per això per nosaltres és un honor.
1: I tant. 20 obres o una vintena d'obres no són poques, eh? Entenem que és una bona xifra,
0: en realitat,
1: Paco?
0: No, són moltes, és a dir, l'any passat sí que vam tenir més, vam tenir una trentena, aquesta vegada una vintena, però sí que la conclusió i la reflexió que fèiem amb el jurat és que eren menys, però de moltíssima més qualitat encara. Què vol dir? Que anem endavant, que el premi està creixent, perquè no és fàcil tenir un premi de teatre a Catalunya i a poc ens volem fer un camí cap a créixer més.
1: Ah, recorda'ns per què es convoca aquest premi, que porta el nom d'en Fermí, eh? Que
0: correcte.
1: Vaig haver-ho de mirar, no? Perquè dius, ostres, per mi, almenys jo tinc aquest record, dic, el Fermí es va morir fa 2 dies,
0: sí.
1: I és que ja fa 2 anys.
0: Sí, ja fa 2 anys, i el premi, bueno, jo que era molt amic d'en Fermí, ell sempre tenia una dita que és que els joves havíem de pujar, els joves havíem de fer coses, havíem de tenir oportunitats, i el premi neix una mica d'aquesta vessant, eh? De donar oportunitats i d'anar creixent com al món de les arts escèniques, i vam pensar que un premi de teatre, que no hi ha tants a Catalunya i que a poc aquest s'està fent un camí, era molt interessant. Sí que ara amb els amics del teatre estem intentant que aquest premi tingui diferents rames, fer alguna coseta més, ja aquest any hem aconseguit, gràcies a l'Ajuntament de Lloret de Mar, l'Arxiu, el Teatre de Lloret de Mar, amb la directora Lamaranta, a créixer amb aquest aspecte que farem l'edició del llibre, que això és una part important, perquè havia parlat amb algun autor i deia que, home, un premi que et dona 2.000 euros com a obra guanyadora i a sobre la teva obra està editada amb un llibre, és molt important per un creador.
1: O sigui, el que es presentarà també el dissabte serà l'edició en paper del premi de la primera edició,
0: Xavi
1: Núñez.
0: Del Xavi Núñez, del mallorquí, i tota la nit va relacionada amb aquesta obra, que es farà la presentació del llibre. Convidem els Head Injury que vinguin a tocar, perquè tocaran cançons de Nirvana, i és l'univers d'aquesta obra de teatre que va guanyar, que es diu Encara no he superat la mort, de Kurt Cobain. I jo crec que és molt guai, molt interessant tenir, i de qui neix aquesta edició col·lecció, que es dirà col·lecció Premi Fermí Reixac de teatre.
1: Què més s'ha previst el dissabte, Paco?
0: Bueno, també una mica col·laborar amb el Casal de l'Obrera, que és el 75 aniversari. Allà va néixer, diguéssim, el Fermí Reixac com a actor. Crec que tot té una unió, de que tot té un perquè. Allà va néixer el Fermí Reixac, va començar a fer de dimoni, va començar a fer els seus pinitos de teatre, i crec que tot té com una connexió amb tot el que està passant. I a part, doncs, bueno, vam pensar que el Casal de l'Obrera es mereix, perquè 75 anys fent teatre en el món amateur no és fàcil.
1: Paco, és a dir, dissabte, amb el lliurament del segon premi a Fermí Reixac, a més de lliurar el premi, evidentment, hi haurà Head Injury, presenta l'edició en paper, no?
0: L'edició en paper, i farem una petita lectura dramatitzada de lo que seria, de lo que és la obra guanyadora del primer any, que és la de Xavi Núñez, i farem una petita, per part dels membres dels amics del teatre, doncs farem una petita lectura dramatitzada.
1: No faltarà res aquí.
0: No, estarà
1: de tot, eh?
0: Serà curt però intens, i bueno, convidem a la gent que encara queda alguna entrada, si volen entrar
1: Entràpolis, sí.
0: Si no dic malament, allà ho poden, són gratuïtes. És el dissabte 23 de maig a les 8 de la nit, o poden adreçar-se directament al puntet de Lloret de Mar i allà podran aconseguir, doncs, una invitació per veure-la.
1: Paco, una cosa que no t'he preguntat abans, aquesta vintena d'obres presentades enguany, els autors són d'una mica tot arreu, de Catalunya, o d'on t'han vingut?
0: Normalment, com que aquest premi és en català, normalment solen ser catalans, normalment, sí.
1: Però entenem països catalans, Paco?
0: Sí, països catalans, hi ha de tot. Inclús te pots trobar alguna cosa a València, de tot arreu.
1: i entenem que de

0: de temàtica, tot i ser, evidentment, de l'àmbit teatral, entenem també que hi ha varietat aquí.
1: Hi ha una mica de varietat de tot. També el ser un premi contemporani, com aquell que es diu, està obert a tot. Jo he llegit coses que estaven relacionades amb el turisme, coses que estan relacionades amb situacions personals. Hi ha una mica de temàtica general, de tot.
0: La incògnita?
1: L'incògnita és el premi. Jo tinc moltíssimes ganes que surti, perquè serà una sorpresa.
0: Sí?
1: Sí, jo crec que serà interessant. Farà revifar... A part que ja l'any passat el Xavi Núñez ja és un actor, dramaturg i director mallorquí, molt important, però veient les obres que ens arriben ens donem compte de la magnitud de la gent que es presenta, que important que es presenta.
0: I Paco, com tu dius, es presenta en paper, no? El guanyador de la primera edició, entenem que el guanyi la segona
1: també li passarà el mateix, s'editarà la segona part,
0: l'any que ve.
1: Sí, la idea és que presentes, diguéssim, el guanyador d'aquest any i el següent. Això és una mica, la presentació del llibre encara està per una mica per coordinar. Aquest any ha vingut així, és perquè com que acabem de començar els premis i que a vegades costa de coordinar, però o la idea també és presentar-lo per Sant Jordi.
0: És una altra opció,
1: no? És una altra opció, seria presentar per Sant Jordi el premi Fermí Reixac en paper i així la gent el pot comprar. Evidentment, si tot va bé aquell dia, ja podràs comprar l'obra i si ets soci dels Amics del Teatre, doncs tindràs un petit descompte, millor que millor. Fes-te soci, perquè a part d'això podràs anar al Teatre de Lloret de Mar amb moltes coses.
0: Amb molts avantatges.
1: Amb molts avantatges i així doncs, disfrutes del teatre, de la cultura.
0: Ens deixem alguna cosa, Paco?
1: No, en principi no. De dissabte? Res. Comentar això, que si qui vulgui venir a la gala és obert a tothom i que pot aconseguir les entrades o al puntet de Lloret de Mar o... Entràpolis, aquest cas.
0: Entràpolis. Sí, hi ha paraules que es resisteixen. Paco, saps que ens ha agradat molt ara, parlant amb tu, la il·lusió de veure tu parlant d'aquest premi?
1: Home, perquè jo crec que...
0: És una cosa bonica, eh?
1: Mira, aquesta setmana ho he escoltat un parell de vegades que quan es parla d'algú que està mort vol dir que encara està viu.
0: El mantens, no?
1: El mantens.
0: El record,
1: jo crec que el Fermí està present dintre de l'imaginari col·lectiu de moltes persones i cada vegada que vas parlant amb gent relacionada amb el món del teatre em dono compte de l'abast que tenia en Fermí Reixac al nostre teatre.
0: Doncs ens quedem amb aquestes paraules, Paco. Gràcies per venir a la ràdio. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Les 8:53 minuts del matí seguim en plana cultural. El premi Golden Daiquiri l'ha tornat a guanyar Daniel Serrano de l'hotel L'Atzur. En David Barba, d'Amargura Cultura, que organitzen el concurs, ho explica.
3: Bé, 3 edicions i 3 victòries. El bartender Daniel Serrano Becerra de l'hotel L'Atzur, de Lloret de Mar, s'ha tornat a proclamar campió del concurs de Golden Daiquiri 2026, consolidant-se com el gran dominador de la competició. La veritat és que ja podem dir que en Dani Serrano li té presa la mida del concurs i això té encara més mèrit si tenim en compte que cada any hi ha un jurat diferent i també concursants nous. En aquesta tercera edició la competència va ser molt renyida amb participants com David Concepción de Sant Cugat, Noa Castell de Benicarló i en Jesús Laguado de Sant Feliu de Guíxols. Finalment, però, en Dani Serrano va tornar a conquerir el títol i es converteix novament en el millor daiquiri 2026 de la Costa Brava. Ara, evidentment, el gran repte de cara a la quarta edició serà veure com gestiona aquesta pressió de ser el gran favorit i, sobretot, la motivació dels futurs concursants per intentar destronar-lo.
4: David Barba afegeix en què ha consistit el còctel guanyador.
3: Pel que fa al còctel del guanyador, del daiquiri del guanyador, d'en Daniel Serrano, va presentar un daiquiri inspirat en el Temps de Flors, de Girona, una proposta molt vinculada al territori i que va captivar el jurat i que es va convertir en un dels grans protagonistes de la nit, que va acabar doncs, amb un after party, la Golondrina Party, utilitzant doncs, la icònica oreneta de Roma Tussalem vinculada als seus fundadors nascuts a Lloret de Mar.
0: El concurs adreçat a cambrers professionals es va celebrar el passat divendres al restaurant Àtics.
2: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: 5 minuts i arribarem a les 9 del matí. Volem recordar notícies destacades que hem anat coneixent en els darrers dies, i una és que el Mercat de Lloret incorpora la cadena Ameller Origen com a supermercat. És una aposta, segons fons municipals, per la proximitat i també la qualitat. Donem pas a l'alcalde, Adrià Lameles.
5: Volíem que el mercat sigui el millor que podíem tenir, i havíem de buscar nous operadors que no estiguin a Lloret, que la població ho vegi amb bons ulls, que els agradi, que treguin, diguem, molts veïns a gaudir del mercat, i aprofitar també la resta de parades. Un operador també que volíem que fos respectuós amb el quilòmetre zero, amb la qualitat, etc. I vam decidir que havíem d'apostar i treballar fermament per convèncer a Ameller Origen que fos l'operador del supermercat del mercat, i la veritat és que estem molt satisfets.
4: El grup Ameller Origen oferirà producte fresc, plats preparats i alimentació saludable, complementant l'oferta de les diferents parades al mercat. La previsió és que el nou mercat obri al llarg del 2026 en una data encara per concretar. Una de les dades que han transcendit és que hi ha 55 places d'aparcament soterrat.
0: Paral·lelament, l'Ajuntament ha dut a terme diferents actuacions de millora a l'entorn del mercat per fer-lo més accessible i també integrat en el nucli antic. En concret, s'ha obert als vianants ja fa uns dies al carrer Sènia del Rabic, que era una reivindicació veïnal.
5: Per agrair la paciència dels veïns que han patit les obres, perquè fer una obra no agrada mai, té una afectació al trànsit i a passejar i als veïns molt, molt important. Després sí que es veuen els beneficis, però durant l'obra, igual que l'obra de Verge de Loreto, els negocis adjacents s'han vist greument afectats, i els agraeixo la paciència, perquè segur que tindrà el seu fruit, ha tingut el seu fruit, i es posarà en un poble amb més qualitat. Per tant, gràcies per la paciència, i com molt bé comentàveu, ara tenim allà per fi el Sènia del Rabic obert, que estarà, diguem, obert a la ciutadania per passejar, però no vehicles, i òbviament ara aquest carrer patirà l'entrada i sortida de camions per poder equipar les parades internes del mercat, però com a mínim ja podem garantir que pugui estar obert per seguretat, i que com l'obra exterior ja està acabada.
4: Entre les actuacions realitzades destaquen la remodelació del carrer Verge de Loreto amb plataforma única, les millores paisatgístiques al carrer Sènia del Ràbic, la incorporació de vegetació i zones d'ombra, així com la renovació dels accessos i de l'aparcament de l'edifici per millorar-ne l'accessibilitat i la mobilitat.
0: D'altra banda, l'associació Força Meu ha tornat a fer entrat entre els 100 projectes guanyadors de la iniciativa solidària La Voz del Paciente, que impulsen els laboratoris CINFA gràcies al suport popular. El projecte de l'entitat ha finalitzat en la posició 36 d'un total de 436 candidatures presentades arreu de l'Estat.
4: Força AME ha sumat un total de 2.620 vots, una xifra que ha fet possible aconseguir l'ajuda econòmica de 5.000 euros, el doble que l'any anterior, que es destinaran a la investigació de l'atròfia muscular espinal, coneguda com AME, que desenvolupa a l'Hospital Sant Joan de Déu.
0: Donem pas a Pipo Molina, de Força AME.
6: Moltes gràcies a tothom, de tot l'equip de Força AME. Avui només podem dir gràcies per cada vot, per cada vegada que heu compartit la nostra candidatura, per insistir sense descans durant tota la campanya de La Voz del Paciente de CINFA. Hem sentit que la vostra força a cada clic, i sou vosaltres qui heu fet que la veu de Força AME arribi lluny. Gràcies a tot aquest suport, els 5.000 euros aconseguits aniran destinats al projecte d'investigació de l'AME, de l'Hospital Sant Joan de Déu, per continuar millorant la qualitat de vida dels pacients. Aquesta victòria és de tots. Hem guanyat una comunitat implicada, compromesa, i que creu que donar veu als pacients és imprescindible. De tot cor, gràcies per ser-hi, per creure i per no rendir-vos mai. Seguim.

0: 30 segons i arribem a les 9 del matí. Recta final de l'informatiu d'aquest dilluns, dia 18 de maig, en què hem explicat que Lloret de Mar impulsa una prova pilot als instituts per prevenir la LGTBI-fòbia i també la violència masclista. La finalitat és poder prevenir i detectar situacions d'aquest tipus entre joves i adolescents. De moment és un projecte que es desenvolupa al Coll i Rodés, a l'Institut Escola i també al Sant Quirze. N'hem parlat amb la regidora Míriam Rodríguez quan anirem explicant al llarg del dia d'avui. Gràcies per ser-hi un dia més.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
2: Aquest és un missatge per a la ciutadania en general. La Secretaria de Justícia al municipi presta els següents serveis: afers civils, expedients i actes de conciliació civil i penals. Practica actes de comunicació com ara citacions i notificacions. Com a oficina del Registre Civil, fa la inscripció de fets i actes que es refereixen a la identitat, estat civil i altres circumstàncies de la persona. Emissió de certificats acreditatius, fes de vida i estats. També fa determinats tràmits de nacionalitat i la instrucció prèvia de l'expedient de capacitat matrimonial. Trobareu aquest servei a la segona planta de l'edifici de l'antic sindicat, carrer Sant Pere 36. Per demanar cita prèvia, telèfon 972 36 56 41. Correu electrònic jp.lloretdemar@xij.gencat.cat.
3: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: abuela?
1: A causa de les molèsties que provoca l'elevada població de gavians a Lloret, l'Ajuntament posa en marxa una campanya per controlar la natalitat d'aquestes aus. Si detecteu un niu, aviseu a Benestar Animal i Salut de l'Ajuntament. Telèfon 972 36 28 70. Campanya per controlar la natalitat dels gavians. Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Nova Ràdio.

Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Rosa Giral. El Premi Tortuga d'Or dins de la vetllada Lloret contra la LGTBI-fòbia s'ha atorgat aquest diumenge a la senadora trans Carla Antonelli, que era una de les convidades. Ho explica Ivan Soriano de Plurals, l'entitat que lliura el guardó.
3: Sí, el Premi Tortuga d'Or d'enguany, aquest quart premi, ha estat atorgat a la senadora Carla Antonelli. Per nosaltres, un dels màxims referents del col·lectiu LGTBI Cuplus que ens ha acompanyat al llarg de la vida, i és que era inevitable tenir-la a Lloret i no lliurar-li aquest premi. Estem molt contents de la seva participació en el nostre esdeveniment i res, seguim lluitant i visibilitzant en aquest cas la importància de donar suport a les persones trans.
2: La mateixa Carla Antonelli s'ha mostrat sorpresa i agraïda en rebre el Premi Tortuga d'Or.
4: La verdad es que me han pillado a contrapié. No me lo imaginaba, no me lo esperaba. Yo estaba súper atenta viendo la pantalla, el ganador, la ganadora es, y de pronto veo una foto mía. Muy, muy agradecida a Plurals. Ha sido una noche muy emocionante en todos los sentidos, en la charla que hemos tenido, y luego de sorpresa este premio de la Tortuga de Oro. Como dije, después de hablar mucho, pero aún así dije algo al recibirlo, son esas cosas de que parece que todo cobra un poquito de sentido y que todo ha merecido la pena, que cuando echas la vista atrás, a pesar de todos los pesares, también ha habido mucha alegría, y una de estas alegrías es saberte o sentirte querida, apreciada, y que de alguna manera lo que haces o lo que has hecho ha servido para otras personas, que no es poca cosa, que no es poca cosa saber que cosas que has hecho le han servido a otras personas. Así que muchísimas gracias a Plural LGTBIQ+.
2: El Premi Tortuga d'Or, que ha arribat a la quarta edició, s'atorga a una persona o una entitat que defensa els drets LGTBIQ+.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: L'estil mediterrani, les tendències pop del moment.
8: Escoltes la fórmula musical

0: Visites guiades a la ruta Indiana i a Can Font. Els dissabtes a les 10 del matí en català. Sortida des del Museu del Mar per conèixer el llegat indià del centre del municipi i que culmina amb una visita guiada a Can Font, actualment l'única casa d'indians municipal de tot Catalunya oberta al públic. Es recomana reserva prèvia, ja que les places són limitades. Informació i venda d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 36 44 54.
1: Nova Ràdio Lloret 90.2 FM.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Rosa Giral. El Premi Golden Daiquiri l'ha tornat a guanyar Daniel Serrano de l'Hotel L'Azzure. David Barba, d'Amargura Cultura, que organitzen el concurs, ho explica.
3: Bé, 3 edicions i 3 victòries. El bartender Daniel Serrano Becerra, de l'Hotel L'Azzure, de Lloret de Mar, s'ha tornat a proclamar campió del concurs de Golden Daiquiri 2026, consolidant-se com el gran dominador de la competició. La veritat és que ja podem dir que en Dani Serrano li té presa la mida del concurs. I això té encara més mèrit si tenim en compte que cada any hi ha un jurat diferent i també concursants nous. En aquesta tercera edició la competència va ser molt renyida, amb participants com David Concepción, de Sant Cugat, Noa Castell, de Benicarló, i en Jesús Laguado, de Sant Feliu de Guíxols. Finalment, però, en Dani Serrano va tornar a conquerir el títol i es converteix novament en el millor daiquiri 2026 de la Costa Brava. Ara, evidentment, el gran repte de cara a la quarta edició serà veure com gestiona aquesta pressió de ser el gran favorit i, sobretot, la motivació dels futurs concursants per intentar destronar-lo.
2: Barba afegeix en què ha consistit el còctel guanyador.
3: Pel que fa al còctel del guanyador, del daiquiri del guanyador, d'en Daniel Serrano, va presentar un daiquiri inspirat en Temps de Flors, de Girona, una proposta molt vinculada al territori i que va captivar el jurat i que es va convertir en un dels grans protagonistes de la nit, que va acabar, doncs, amb un after party, la Golondrina Party, utilitzant, doncs, la icònica oreneta de Rom Matusalem vinculada als seus fundadors nascuts a Lloret de Mar.
2: El concurs adreçat a cambrers professionals es va dur a terme el passat divendres al restaurant Àtics.
1: La previsió meteorològica.
2: Moment de donar pas a la crònica del temps amb el nostre company Xavi Segura. Bon dia.
4: Bon dia. Estem vivint la traca final de la inestabilitat perquè aquesta setmana vindrà marcada per cada cop més calma i també més calor. Avui, però, de moment, aquest dilluns tindrem encara inestabilitat, com dèiem, amb variabilitat en el cel, nuvolades que aniran creixent i que deixaran nous xàfecs i tronades, sobretot a partir de mig matí, migdia i durant la tarda, en diversos punts del litoral, prelitoral, nord-est, sobretot en aquestes àrees, per tant, de ple aquí a la selva marítima, on també poden arribar de forma, insistim, molt irregular, pràcticament una loteria, aquests xàfecs que, allà on caiguin, doncs ho poden fer amb ganes. Hi ha una alerta activada per part del Meteocat aquí a la selva per pluja intensa. Per tant, pendents del cel, per aquests ruixats molt capritxosos, tot sigui dit, però allà on caiguin, doncs ho poden fer amb certa intensitat. També aquí, al voltant de Lloret, amb alguna tronada, sobretot en punts de l'interior nord-est i del prelitoral, però arriben també en alguns punts de la costa i amb unes temperatures que es mantindran a ratlla, molt frenades, ambient entre fresc i suau al llarg de la jornada. Demà, la instabilitat va a menys, risc de ruixats menys probable, podríem dir, encara amb algunes nuvolades i variabilitat, temperatures que comencen a pujar i a partir, sobretot, de dimecres, l'anticicló dominarà amb sol i calma, no només aquí, sinó que a tot el país. I, per tant, dies plàcids per aprofitar i atenció amb els termòmetres, que s'aniran disparant els pròxims dies i ens plantarem a mitjans finals de setmana amb màximes al voltant o superiors als 25 graus aquí a Lloret i arribant fins i tot als 35 a les zones més càlides de l'interior. Per tant, ja comença a treure el nas una mica l'ambient estiuenc.
2: Gràcies, Xavi Segura, per aquesta informació. 18 graus de temperatura en aquests moments a la vila.
1: Més info a novaradiolloret.cat. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.
1: Nova Ràdio Lloret.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix

allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny, i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Rosa Giral. Lloret de Mar acollirà aquest proper dissabte 23 de maig la segona edició del Premi Fermí Reixac de Textos Teatrals, una iniciativa que impulsen els Amics del Teatre i que vol consolidar-se com un espai de promoció de la dramatúrgia emergent. Paco Moreno, un dels organitzadors, explica que s'han presentat una vintena d'obres i que el nivell és elevat.
3: Ajuntar a la Sala Beckett de Barcelona, que donem les gràcies a la Sala Beckett, que col·labora molt amb els Premis Fermí Reixac, es vam juntar ja amb el jurat i es va decidir l'obra guanyadora, que en realitat tinc moltes ganes de que surti a la llum perquè, bueno, serà interessant. S'han presentat una vintena d'obres i el nivell és total. Tenim gent del panorama català molt important. Primeres espases, correcte, de la dramatúrgia catalana, de la direcció catalana i per això per nosaltres és un honor. L'any passat sí que vam tenir més, vam tenir una trentena, aquesta vegada una vintena, però sí que la conclusió i la reflexió que fèiem amb el jurat és que eren menys, però de moltíssima més qualitat encara. Què vol dir? Bueno, que anem endavant, que el premi està creixent, perquè no és fàcil tenir un premi de teatre a Catalunya.
2: La cerimònia es planteja com una vetllada que anirà més enllà de l'entrega del guardó que porta el nom de l'actor Fermí Reixac, qui va morir el 2024.
3: Ja fa 2 anys i el premi, bueno, jo que era molt amic d'en Fermí, ell sempre tenia una dita que és que els joves havíem de pujar, els joves havíem de fer coses, havíem de tenir oportunitats, i el premi neix una mica d'aquesta vessant, de donar oportunitats i d'anar creixent com al món de les arts escèniques. I vam pensar que un premi de teatre, que no hi ha tants a Catalunya i que a poc aquest s'està fent un camí, era molt interessant. Sí que ara amb els Amics del Teatre estem intentant que aquest premi tingui diferents rames, fer alguna coseta més. Ja aquest any hem aconseguit, gràcies a l'Ajuntament de Lloret de Mar, l'Arxiu, el Teatre de Lloret de Mar, amb la directora La Maranta, a créixer amb aquest aspecte que farem l'edició del llibre, que això és una part important, perquè havia parlat amb algun autor i deia que, home, un premi que et dona 2.000 euros com a obra guanyadora i a sobre la teva obra està editada amb un llibre, és molt important per un creador.
2: La vetllada combinarà teatre, música en directe i també presentacions. L'objectiu és posar en valor la creació contemporània i donar visibilitat al talent del territori. Un dels moments més destacats serà l'actuació dels membres de la banda lloretenga Head Injury, que oferiran versions de Nirvana. La proposta musical establirà un diàleg amb l'univers de l'obra guanyadora de la primera edició del dramaturg mallorquí Xavi Núñez. A més, durant l'acte es presentarà la primera edició de la col·lecció teatral Premi Fermí Reixac, una nova iniciativa editorial que busca donar continuïtat i projecció a les obres guardonades. La vetllada culminarà amb l'entrega del premi que porta el nom de Fermí Reixac, reforçant el paper d'aquest certamen. L'acte tindrà lloc, com diem, el proper dissabte en el Casal de l'Obrera, coincidint amb el 75è aniversari. Començarà a les 8 del vespre. Les entrades, que són gratuïtes, es poden recollir al puntet o bé a la pàgina web Entràpolis.
1: Més info a novaradiolloret.com. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.
2: Nova Ràdio Reus.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

si t'he de ser sincer. Navegant a derives m'ho passo prou bé, a la classe turista d'un cel estranger.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Rosa Giral. Lloret de Mar ha posat en marxa aquest mes de maig una prova pilot als instituts amb l'objectiu de prevenir i detectar situacions de violència entre adolescents, especialment les relacionades amb el col·lectiu LGTBIQ+ i la violència masclista. Donem pas a la regidora d'Igualtat, Míriam Rodríguez.
4: Aquestes coses no, doncs, s'han de treballar des dels joves. Moltes actituds masclistes o comentaris LGTBI-fòbics a vegades doncs es veuen com una broma, com una cosa normal, i no ho són. I el que volem és parlar-ne amb aquests nois, amb aquestes noies, de manera propera, abans doncs, que aquestes actituds vagin a més, i també que sàpiguen ells mateixos detectar quan una persona ho està passant malament o s'està sentint discriminada. Llavors hem començat amb aquests tres instituts per provar com funciona, escoltar els centres, escoltar els alumnes, i llavors veure si és realment útil per continuar-ho fent.
3: La iniciativa s'emmarca en la commemoració del Dia Internacional contra l'LGTBI LGTBI-fòbia i ho du a terme el Departament d'Igualtat, Tarda Jove i Pla de Ciutadania. De moment, el pla es desenvolupa al Coll i Rodés, a l'Institut Escola i al Sant Quirze. L'objectiu és sensibilitzar els joves.
4: Identificar i també conscienciar, no? Que també és molt important doncs, que els joves entenguin que hi ha comentaris, que hi ha actituds i també que hi ha comportaments que poden fer mal, encara que a vegades doncs, es diguin com de broma. No? I també volem donar-los eines perquè sàpiguen reaccionar, perquè sàpiguen ajudar un company o companya i també perquè sàpiguen demanar ajuda si cal i no tinguin vergonya i sobretot fomentar el respecte, que qualsevol jove, sigui com sigui, doncs, se senti còmode i se senti segur al seu propi institut.
3: Una de les principals novetats és que l'acció es duen a terme al pati dels centres educatius amb dinàmiques participatives i jocs. Les intervencions es fan un cop a la setmana.
4: El pati és on els joves doncs, estan més relaxats, participen més, estan entre ells. Llavors a l'aula moltes vegades ho viuen com una classe més i no els hi donen importància i aquí buscàvem doncs, generar aquesta conversa i aquesta confiança. I es fan aquestes activitats que són dinàmiques, com són jocs, preguntes, i això ajuda doncs, que s'acostin no, de manera més natural. Al final el pati és on passen moltes relacions entre ells i ens semblava important treballar-ho no, precisament en aquest espai.
3: A més, el programa inclou la participació de l'alumnat de tercer de l'ESO a través del servei comunitari. Aquests estudiants col·laboren amb el Punt Lila convertint-se en agents de prevenció i de suport entre iguals dins dels mateixos instituts. La iniciativa és, de moment, una prova pilot que ha de ser avaluada un cop finalitzada per determinar-ne la continuïtat i la possible ampliació a altres centres educatius.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic-tècnica, superior enginyer-enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.
2: Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest mes de juny, viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Rosa Giral. El desenllaç de l'Hoquei Lliga Plata haurà d'esperar, tot i haver-se disputat ja l'última jornada, és ara mateix una incògnita si el Club Hoquei Lloret puja directe a l'Hoquei Lliga o bé ha de disputar el play-off. Aquest cap de setmana, a l'última jornada de Lliga, els lloretencs han perdut davant del Mataró per 4-7, mentre que el Manlleu, el segon classificat, va guanyar. En condicions normals, el Manlleu seria primer matemàtic amb l'ascens directe i el Lloret hauria de disputar el play-off d'ascens, però tot pot capgirar-se per a una possible alineació indeguda per part del Mataró. Els lloretencs han fet una reclamació al comitè de competició perquè la normativa diu que un porter de fitxa autonòmica, és a dir, de primera catalana, no pot jugar més de 10 partits en una competició estatal com és l'Hoquei Lliga Plata, un fet que el Mataró hauria incomplert amb el seu porter. Fins que resolgui el cas, el Lloret ha demanat també l'ajornament cautelar de l'eliminatòria del play-off fins a saber si l'ha de disputar o bé si té raó en aquesta alineació indeguda i assoleix l'ascens de manera matemàtica. I és que si es confirma aquesta alineació indeguda dels mataronins, el Club Hoquei Lloret rebria el partit per guanyat i seria el campió de Lliga i nou equip a la màxima categoria. Joshua Pérez, president del club, explica que defensen els interessos en del Lloret i que els ha sabut greu perdre l'oportunitat de celebrar el títol amb l'afició.
3: Crec que la primera part no ens acompanya la sort. A banda de que el porter de Mataró doncs, va parar bastant, hi ha 2-3 poles que no entren miraculosament per ell, i un resultat de 4-5-2 a la mitja part no hauria sigut res que no fos just. I a la segona part, bé, doncs, nervis, una mica de precipitació, ells es posen amb el 2-4, nosaltres aconseguim remuntar amb el 4-4, i amb la mala sort que la següent jugada el cau baixant a defensar i ens fan el 4-5, i a partir d'allà tots són nervis, evidentment te jugues molt, ningú sabia que hi havia aquesta possibilitat, encara no és una cosa la que te puguis agafar, i bé, sense porters quan ens fan el resultat 4-7, que al final tant era perdre 4-5 com perdre 4-7 com perdre 4-15, havies de guanyar o allò. Sí que és veritat que passi el que passi a la resolució, el que sap greu és que al final han perdut el dret a celebrar amb l'afició, amb tots els que agraeixo que van venir.
2: Passem al món del futbol. El Club de Futbol Lloret continuarà la pròxima temporada a Primera Catalana. El conjunt de Mosgas que no ha pogut classificar-se per als play-offs d'ascens, tot i la victòria aquest cap de setmana en el derbi davant de la Juventus Lloret. Va ser per un marcador de 2-3 amb els gols de Nas Valkiri i Marc Medina per partida doble. Per part de la Juventus Lloret, els golejadors van ser Adriano Carballo i Lamin Diaby. Tot i la victòria, els lloretens acaben la temporada en el tercer lloc i sense la possibilitat de disputar el play-off d'ascens perquè el Palamós va guanyar el camp de l'Argentona. Donem pas al president del club de futbol, Carlos Clos.
4: Tampoc era el principal objectiu. Evidentment, quan estàs en aquesta posició, el que vols sempre és guanyar i intentar-ho. Per tant, avui ens hem llevat un sentiment agridós, no? Per un costat, pensa que ha anat a les portes d'aquest play-off, inclús del campionat, perquè durant moltes jornades hem estat lluitant per l'ascens directe i per la primera plaça. Però és evident que si fas una valoració general i mires i compares pressupostos i compares les possibilitats d'uns equips i uns altres, jo crec que és molt, molt meritori i que li hem de donar el valor que té, i més en una temporada com aquesta que hem competit amb equips molt, molt potents.
2: Per la seva part, la Juventus, que ja no tenia res en joc, acaba la temporada en el 7è lloc de la classificació i la temporada que ve tornarà a competir a la Primera Catalana.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Costa Brava.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Sonen els èxits que més t'agraden.
3: Veig com cauen de la pell trossets escatats per l'absència que m'ha deixat el cos deshidratat.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Rosa Giral. El Premi Tortuga d'Or dins de la vetllada Lloret contra la LGTBI-fòbia s'ha atorgat aquest diumenge a la senadora trans Carla Antonelli, que era una de les convidades. Ho explica Ivan Soriano de Plurals, l'entitat que lliura el guardó.
3: Sí, el Premi Tortuga d'Or d'enguany, aquest quart premi, ha estat otorgat a la senadora Carla Antonelli. Per nosaltres, un dels màxims referents del col·lectiu LGTBI-Q+, que ens ha acompanyat al llarg de la vida, i és que era inevitable a tenir-la a Lloret i no lliurar-li aquest premi. Estem molt, molt contents de la seva participació en el nostre esdeveniment i res, seguim lluitant i visibilitzant en aquest cas la importància de donar suport a les persones trans.
2: La mateixa Carla Antonelli s'ha mostrat sorpresa i agraïda en rebre el Premi Tortuga d'Or.
4: La verdad es que me han pillado a contrapié. No me lo imaginaba, no me lo esperaba. Yo estaba súper atenta viendo la pantalla, el ganador, la ganadora es, y de pronto veo una foto mía. Muy, muy agradecida a Plurals. Ha sido una noche muy emocionante en todos los sentidos, en la charla que hemos tenido y luego de sorpresa este premio de la Tortuga de Oro. Como dije, después de hablar mucho, pero aún así dije algo al recibirlo, son esas cosas de que parece que todo cobra un poquito de sentido y que todo ha merecido la pena, que cuando echas la vista atrás, a pesar de todos los pesares, también ha habido mucha alegría. Y una de estas alegrías es saberte o sentirte querida, apreciada, y que de alguna manera lo que haces o lo que has hecho ha servido para otras personas, que no es poca cosa, que no es poca cosa saber que cosas que has hecho le han servido a otras personas. Así que muchísimas gracias a Plural LGTBIQ+.
2: El Premi Tortuga d'Or, que ha arribat a la quarta edició, s'atorga a una persona o una entitat que defensa els drets LGTBIQ+.
1: Més info a novaradiolloret.cat. Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.
5: Yeah, I'm dancing September, I know, I'm so happy. This song so makes me wanna scream. I'm so excited, I know the lyrics, so

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Rosa Giral. El Premi Golden Daiquiri l'ha tornat a guanyar Daniel Serrano de l'Hotel L'Atzure. David Barba, d'Amargura Cultura, que organitzen el concurs, ho explica.
3: Bé, 3 edicions i 3 victòries. El bartender Daniel Serrano Becerra, de l'Hotel L'Atzure, de Lloret de Mar, s'ha tornat a proclamar campió del concurs de Golden Daiquiri 2026, consolidant-se com el gran dominador de la competició. La veritat és que ja podem dir que en Dani Serrano li té presa la mida del concurs. I això té encara més mèrit si tenim en compte que cada any hi ha un jurat diferent i també concursants nous. En aquesta tercera edició la competència va ser molt renyida amb participants com David Concepción de Sant Cugat, Noa Castell de Benicarló i en Jesús Laguado de Sant Feliu de Guíxols. Finalment, però, en Dani Serrano va tornar a conquerir el títol i es converteix novament en el millor daiquiri 2026 de la Costa Brava. Ara, evidentment, el gran repte de cara a la quarta edició serà veure com gestiona aquesta pressió de ser el gran favorit i, sobretot, la motivació dels futurs concursants per intentar destronar-lo.
2: Barba afegeix en què ha consistit el còctel guanyador.
3: Perquè fa el còctel del guanyador, del daiquiri del guanyador, d'en Daniel Serrano, va presentar un daiquiri inspirat en Temps de Flors, de Girona, una proposta molt vinculada al territori i que va captivar el jurat i que es va convertir en un dels grans protagonistes de la nit, que va acabar doncs amb un after party, la Golondrina Party, utilitzant doncs la icònica oreneta de Roma Tussalem vinculada als seus fundadors nascuts a Lloret de Mar.
2: El concurs adreçat a cambrers professionals es va dur a terme el passat divendres al restaurant Àtics.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula musical

0: Visites guiades a la ruta Indiana i a Can Font. Els dissabtes a les 10 del matí en català. Sortida des del Museu del Mar per conèixer el llegat indià del centre del municipi i que culmina amb una visita guiada a Can Font. Actualment, l'única casa d'indians municipal de tot Catalunya oberta al públic. Es recomana reserva prèvia, ja que les places són limitades. Informació i venda d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 36 44 54.
1: Nova Ràdio Lloret.

Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Lloret de Mar acollirà aquest proper dissabte 23 de maig la segona edició del Premi Fermí Reixac de Textos Teatrals, una iniciativa que impulsen els Amics del Teatre i que vol consolidar-se com un espai de promoció de la dramatúrgia emergent. Paco Moreno, un dels organitzadors, explica que s'han presentat una vintena d'obres i que el nivell és elevat.
4: Ajuntar a la Sala Beckett de Barcelona, que donem les gràcies a la Sala Beckett, que col·labora molt amb els Premis Fermí Reixac, es va juntar ja amb el jurat i es va decidir l'obra guanyadora, que en realitat tinc moltes ganes de que surti a la llum perquè, bueno, serà interessant. S'han presentat una vintena d'obres i el nivell és total. Tenim gent del panorama català molt important. Primeres espases, correcte, de la dramatúrgia catalana, de la direcció catalana i per això per nosaltres és un honor. L'any passat sí que vam tenir més, vam tenir una trentena, aquesta vegada una vintena, però sí que la conclusió i la reflexió que fèiem amb el jurat és que eren menys, però de moltíssima més qualitat encara. Què vol dir? Que anem endavant, que el premi està creixent, perquè no és fàcil tenir un premi de teatre a Catalunya.
3: La cerimònia es planteja com una vetllada que anirà més enllà de l'entrega del guardó que porta el nom de l'actor Fermí Reixac, qui va morir el 2024.
4: Ja fa 2 anys i el premi, bueno, jo que era molt amic d'en Fermí, ell sempre tenia una dita que és que els joves havíem de pujar, els joves havíem de fer coses, havíem de tenir oportunitats, i el premi neix una mica d'aquesta vessant, de donar oportunitats i d'anar creixent com al món de les arts escèniques. I vam pensar que un premi de teatre, que no hi ha tants a Catalunya i que a poc aquest s'està fent un camí, era molt interessant. Sí que ara amb els Amics del Teatre estem intentant que aquest premi tingui diferents rames, fer alguna coseta més. Ja aquest any hem aconseguit, gràcies a l'Ajuntament de Lloret de Mar, l'Arxiu, el Teatre de Lloret de Mar, amb la directora La Maranta, a créixer amb aquest aspecte que farem l'edició del llibre, que això és una part important, perquè havia parlat amb algun autor i deia que, home, un premi que et dona 2.000 euros com a obra guanyadora i a sobre la teva obra està editada amb un llibre, és molt important per un creador.
3: La vetllada combinarà teatre, música en directe i també presentacions. L'objectiu és posar en valor la creació contemporània i donar visibilitat al talent del territori. Un dels moments més destacats serà l'actuació dels membres de la banda lloretenga Head Injury, que oferiran versions de Nirvana. La proposta musical establirà un diàleg amb l'univers de l'obra guanyadora de la primera edició del dramaturg mallorquí Xavi Núñez. A més, durant l'acte es presentarà la primera edició de la col·lecció teatral Premi Fermí Reixac, una nova iniciativa editorial que busca donar continuïtat i projecció a les obres guardonades. La ballada combinarà amb l'entrega del premi que porta el nom de Fermí Reixac, reforçant el paper d'aquest certamen. L'acte tindrà lloc, com diem, el proper dissabte en el Casal de l'Obrera, coincidint amb el 75è aniversari. Començarà a les 8 del vespre. Les entrades, que són gratuïtes, es poden recollir al puntet o bé a la pàgina web Entràpolis.
1: La previsió meteorològica.
3: Moment d'interessar-nos per la previsió meteorològica. Donem pas al nostre company Xavi Segura. Xavi, bona tarda.
5: Bona tarda. Nuvolades que aniran creixent i que deixaran nous xàfecs i tronades, sobretot a partir de mig matí, migdia i durant la tarda, en diversos punts del litoral, prelitoral, nord-est, sobretot en aquestes àrees, per tant, de ple aquí a la selva marítima, on també poden arribar de forma, insistim, molt irregular, pràcticament una loteria, aquests xàfecs que, allà on caiguin, doncs ho poden fer amb ganes. Hi ha una alerta activada per part del Meteocat aquí a la selva per pluja intensa. Per tant, pendents del cel, per aquests ruixats molt capritxosos, tot sigui dit, però allà on caiguin, doncs ho poden fer amb certa intensitat. També aquí al voltant de Lloret, amb alguna tronada, sobretot en punts de l'interior nord-est i del prelitoral, però arriben també en alguns punts de la costa i amb unes temperatures que es mantindran a ratlla, molt frenades, ambient entre fresc i suau al llarg de la jornada. Demà la instabilitat va a menys, risc de ruixats menys probable, podríem dir, encara amb algunes nuvolades i variabilitat, temperatures que comencen a pujar i a partir, sobretot, de dimecres, l'anticicló dominarà amb sol i calma, no només aquí, sinó que a tot el país. I, per tant, dies plàcids per aprofitar i atenció amb els termòmetres, que s'aniran disparant els pròxims dies i ens plantarem a mitjans finals de setmana amb màximes al voltant o superiors als 25 graus aquí a Lloret i arribant fins i tot als 35 a les zones més càlides de l'interior. Per tant, ja comença a treure el nas una mica l'ambient estiuenc.
3: Gràcies, Xavi Segura, per aquesta informació. 18 graus de temperatura en aquests moments a la vila.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.
2: Nova Ràdio Lloret. Nova Ràdio.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Lloret de Mar ha posat en marxa aquest mes de maig una prova pilot als instituts amb l'objectiu de prevenir i detectar situacions de violència entre adolescents, especialment les relacionades amb el col·lectiu LGTBIQ+, i la violència masclista. Donem pas a la regidora d'Igualtat, Míriam Rodríguez.
3: Aquestes coses s'han de treballar des dels joves. Moltes actituds masclistes o comentaris LGTBI-fòbics a vegades es veuen com una broma, com una cosa normal, i no ho són. I el que volem és parlar-ne amb aquests nois, amb aquestes noies, de manera propera, abans que aquestes actituds vagin a més, i també que sàpiguen ells mateixos detectar quan una persona ho està passant malament o s'està sentint discriminada. Llavors hem començat amb aquests 3 instituts per provar com funciona, escoltar els centres, escoltar els alumnes, i llavors veure si és realment útil per continuar-ho fent.
2: La iniciativa s'emmarca en la commemoració del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia i ho du a terme el Departament d'Igualtat, Tarda Jove i Pla de Ciutadania. De moment, el pla es desenvolupa al Coll i Rodés, a l'Institut Escola i al Sant Quirze. L'objectiu és sensibilitzar els joves.
3: Identificar i també conscienciar, no? Que també és molt important que els joves entenguin que hi ha comentaris, que hi ha actituds i també que hi ha comportaments que poden fer mal, encara que a vegades es diguin com de broma, no? I també volem donar-los eines perquè sàpiguen reaccionar, perquè sàpiguen ajudar un company o companya i també perquè sàpiguen demanar ajuda si cal i no tinguin vergonya, i sobretot fomentar el respecte, que qualsevol jove, sigui com sigui, se senti còmode i se senti segur al seu propi institut.
2: Una de les principals novetats és que l'accions es duen a terme al pati dels centres educatius amb dinàmiques participatives i jocs. Les intervencions es fan un cop a la setmana.
3: El pati és on els joves estan més relaxats, participen més, estan entre ells. Llavors a l'aula moltes vegades ho viuen com una classe més i no els hi donen importància, i aquí buscàvem generar aquesta conversa i aquesta confiança. I es fan aquestes activitats que són dinàmiques, com són jocs, preguntes, i això ajuda que s'acostin, no?, de manera més natural. Al final el pati és on passen moltes relacions entre ells, i ens semblava important treballar-ho, no?, precisament en aquest espai.
2: A més, el programa inclou la participació de l'alumnat de tercer de l'ESO a través del servei comunitari. Aquests estudiants col·laboren amb el Punt Lila, convertint-se en agents de prevenció i de suport entre iguals dins dels mateixos instituts. La iniciativa és, de moment, una prova pilot que ha de ser avaluada un cop finalitzada per determinar-ne la continuïtat i la possible ampliació a altres centres educatius.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
5: Carmona e Hijos. Exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1, i el polígon de l'estació de Blanes.
4: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
6: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.
1: Nova Ràdio Lloret. 90.2 FM.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Rosa Giral. El desenllaç de l'Hoquei Lliga Plata haurà d'esperar, tot i haver-se disputat ja l'última jornada, és ara mateix una incògnita si el Club Hoquei Lloret puja directe a l'Hoquei Lliga o bé ha de disputar el play-off. Aquest cap de setmana, a l'última jornada de Lliga, els lloretencs han perdut davant del Mataró per 4-7, mentre que el Manlleu, el segon classificat, va guanyar. En condicions normals, el Manlleu seria primer matemàtic amb l'ascens directe i el Lloret hauria de disputar el play-off d'ascens, però tot pot capgirar-se per a una possible alineació indeguda per part del Mataró. Els lloretencs han fet una reclamació al comitè de competició perquè la normativa diu que un porter de fitxa autonòmica, és a dir, de primera catalana, no pot jugar més de 10 partits en una competició estatal com és l'Hoquei Lliga Plata, un fet que el Mataró hauria incomplert amb el seu porter. Fins que resolgui el cas, el Lloret ha demanat també l'ajornament cautelar de l'eliminatòria del play-off fins a saber si l'ha de disputar o bé si té raó en aquesta alineació indeguda i assoleix l'ascens de manera matemàtica. I és que si es confirma aquesta alineació indeguda dels mataronins, el Club Hoquei Lloret rebria el partit per guanyat i seria el campió de Lliga i nou equip a la màxima categoria. Joshua Pérez, president del club, explica que defensen els interessos en del Lloret i que els ha sabut greu perdre l'oportunitat de celebrar el títol amb l'afició.
3: Crec que la primera part no ens acompanya la sort. A banda de que el porter de Mataró va parar bastant hi ha 2-3 poles que no entren miraculosament per ell i un resultat de 4-5-2 a la mitja part no hauria sigut res que no fos just. I a la segona part, bé, doncs, nervis, una mica de precipitació, ells es posen amb el 2-4, nosaltres aconseguim remuntar el 4-4 i amb la mala sort que la següent jugada el cau baixant a defensar i ens fan el 4-5 i a partir d'allà tots són nervis, que evidentment te jugues molt. Ningú sabia que hi havia aquesta possibilitat, encara no és una cosa la que te puguis agafar, i bé, sense porter és quan ens fa el resultat, el 4-7, que al final tant era perdre 4-5 com perdre 4-7 com perdre 4-15, havies de guanyar o allò. Sí que és veritat que passi el que passi a la resolució, el que sap greu és que al final han perdut el dret a celebrar amb l'afició, amb tots els que agraeixo que van venir.
2: Passem al món del futbol. El Club de Futbol Lloret continuarà la pròxima temporada a Primera Catalana. El conjunt de Mosgas, que no ha pogut classificar-se per als play-off descents, tot i la victòria aquest cap de setmana en el derbi davant de la Juventus Lloret. Va ser per un marcador de 2-3 amb els gols d'Anas Valquiri i Marc Medina per partida doble. Per part de la Juventus Lloret, els golejadors van ser Adriano Carballo i Lamin Diaby. Tot i la victòria, els lloretens acaben la temporada en el tercer lloc i sense la possibilitat de disputar el play-off d'ascens perquè el Palamós va guanyar el camp de l'Argentona. Donem pas al president del club de futbol, Carlos Clos.
4: Tampoc era el principal objectiu. Evidentment, quan estàs en aquesta posició, el que vols sempre és guanyar i intentar-ho. Per tant, avui ens hem llevat un sentiment agridós, no? Per un costat, pensa que ha anat a les portes d'aquest play-off, inclús del campionat, perquè durant moltes jornades hem estat lluitant per l'ascens directe i per la primera plaça. Però és evident que si fas una valoració general i mires i compares pressupostos i compares les possibilitats d'uns equips i uns altres, jo crec que és molt, molt meritori i que li hem de donar el valor que té, i més en una temporada com aquesta que hem competit amb equips molt, molt potents.
2: Per la seva part, la Juventus, que ja no tenia res en joc, acaba la temporada en el 7è lloc de la classificació i la temporada que ve tornarà a competir a la Primera Catalana.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal. Nova Ràdio Lloret.

0: mirant.
1: Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància. I una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu. Perquè avui la tecnologia no només connecta. Apropa ànimes. Esborra silencis. Ens retorna allò que semblava lluny. I per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Rosa Giral. El Premi Tortuga d'Or dins de la vetllada Lloret contra la LGTBI-fòbia s'ha atorgat aquest diumenge a la senadora trans Carla Antonelli, que era una de les convidades. Ho explica Ivan Soriano de Plurals, l'entitat que lliura el guardó.
3: Sí, el Premi Tortuga d'Or d'enguany, aquest quart premi, ha estat otorgat a la senadora Carla Antonelli. Per nosaltres, un dels màxims referents del col·lectiu LGTBI-Q+, que ens ha acompanyat al llarg de la vida, i és que era inevitable a tenir-la a Lloret i no lliurar-li aquest premi. Estem molt, molt contents de la seva participació en el nostre esdeveniment i res, seguim lluitant i visibilitzant en aquest cas la importància de donar suport a les persones trans.
2: La mateixa Carla Antonelli s'ha mostrat sorpresa i agraïda en rebre el Premi Tortuga d'Or.
4: La verdad es que me han pillado a contrapié. No me lo imaginaba, no me lo esperaba. Yo estaba súper atenta, viendo la pantalla, el ganador, la ganadora es, y de pronto veo una foto mía. Muy, muy agradecida a Plurals. Ha sido una noche muy emocionante en todos los sentidos, en la charla que hemos tenido, y luego de sorpresa este premio de la Tortuga de Oro. Como dije, después de hablar mucho, pero aún así dije algo al recibirlo, son esas cosas de que parece que todo cobra un poquito de sentido y que todo ha merecido la pena, que cuando echas la vista atrás, a pesar de todos los pesares, también ha habido muchas alegrías. Y una de estas alegrías es saberte o sentirte querida, apreciada, y que de alguna manera lo que haces o lo que has hecho ha servido para otras personas, que no es poca cosa, que no es poca cosa saber que cosas que has hecho le han servido a otras personas. Así que muchísimas gracias a Plural LGTBIQ+.
2: El Premi Tortuga d'Or, que ha arribat a la quarta edició, s'atorga a una persona o una entitat que defensa els drets LGTBIQ+.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Rosa Giral. El Premi Golden Daiquiri l'ha tornat a guanyar Daniel Serrano de l'Hotel L'Atzure. David Barba, d'Amargura Cultura, que organitzen el concurs, ho explica.
4: Bé, 3 edicions i 3 victòries. El bartender Daniel Serrano Becerra, de l'Hotel L'Atzure, de Lloret de Mar, s'ha tornat a proclamar campió del concurs de Golden Daiquiri 2026, consolidant-se com el gran dominador de la competició. La veritat és que ja podem dir que en Dani Serrano li té presa la mida del concurs, i això té encara més mèrit si tenim en compte que cada any hi ha un jurat diferent i també concursants nous. En aquesta tercera edició la competència va ser molt renyida, amb participants com David Concepción de Sant Cugat, Noa Castell de Benicarló i en Jesús Laguado de Sant Feliu de Guíxols. Finalment, però, en Dani Serrano va tornar a conquerir el títol i es converteix novament en el millor daiquiri 2026 de la Costa Brava. Ara, evidentment, el gran repte de cara a la quarta edició serà veure com gestiona aquesta pressió de ser el gran favorit i, sobretot, la motivació dels futurs concursants per intentar destronar-lo.
3: Barba afegeix en què ha consistit el còctel guanyador.
4: Pel que fa al còctel del guanyador, del daiquiri del guanyador, d'en Daniel Serrano, va presentar un daiquiri inspirat en Temps de Flors, de Girona, una proposta molt vinculada al territori i que va captivar el jurat i que es va convertir en un dels grans protagonistes de la nit, que va acabar, doncs, amb un after party, la Golondrina Party, utilitzant, doncs, la icònica oreneta de Rom Matusalem vinculada als seus fundadors nascuts a Lloret de Mar.
3: El concurs adreçat a cambrers professionals es va dur a terme el passat divendres al restaurant Àtics.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

causa de les molèsties que provoca l'elevada població de gavians a Lloret, l'Ajuntament posa en marxa una campanya per controlar la natalitat d'aquestes aus. Si detecteu un niu, aviseu a Benestar Animal i Salut de l'Ajuntament. Telèfon 972 36 28 70. Campanya per controlar la natalitat dels gavians. Ajuntament de Lloret de Mar.

Gran diversitat d'èxits. Nova Ràdio Lloret. Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.

0: camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Rosa Giral. Lloret de Mar acollirà aquest proper dissabte, 23 de maig, la segona edició del Premi Fermí Reixac de Textos Teatrals, una iniciativa que impulsen els Amics del Teatre i que vol consolidar-se com un espai de promoció de la dramatúrgia emergent. Paco Moreno, un dels organitzadors, explica que s'han presentat una vintena d'obres i que el nivell és elevat.
4: Ajuntar a la Sala Beckett de Barcelona, que donem les gràcies a la Sala Beckett, que col·labora molt amb els Premis Fermí Reixac, es vam juntar ja amb el jurat i es va decidir l'obra guanyadora, que en realitat tinc moltes ganes de que surti a la llum perquè, bueno, serà interessant. S'han presentat una vintena d'obres i el nivell és total. Tenim gent del panorama català molt important. Primeres espases, correcte, de la dramatúrgia catalana, de la direcció catalana i per això per nosaltres és un honor. L'any passat sí que vam tenir més, vam tenir una trentena, aquesta vegada una vintena, però sí que la conclusió i la reflexió que fèiem amb el jurat és que eren menys, però de moltíssima més qualitat encara. Què vol dir? Que anem endavant, que el premi està creixent, perquè no és fàcil tenir un premi de teatre a Catalunya.
3: La cerimònia es planteja com una vetllada que anirà més enllà de l'entrega del guardó que porta el nom de l'actor Fermí Reixac, qui va morir el 2024.
4: Ja fa 2 anys i el premi, bueno, jo que era molt amic d'en Fermí, ell sempre tenia una dita que és que els joves havíem de pujar, els joves havíem de fer coses, havíem de tenir oportunitats, i el premi neix una mica d'aquesta vessant, de donar oportunitats i d'anar creixent com al món de les arts escèniques. I vam pensar que un premi de teatre, que no hi ha tants a Catalunya i que a poc aquest s'està fent un camí, era molt interessant. Sí que ara amb els Amics del Teatre estem intentant que aquest premi tingui diferents rames, fer alguna coseta més. Ja aquest any hem aconseguit, gràcies a l'Ajuntament de Lloret de Mar, l'Arxiu, el Teatre de Lloret de Mar, amb la directora La Maranta, a créixer amb aquest aspecte que farem l'edició del llibre, que això és una part important, perquè havia parlat amb algun autor i deia que, home, un premi que et dona 2.000 euros com a obra guanyadora i a sobre la teva obra està editada amb un llibre, és molt important per un creador.
3: La vetllada combinarà teatre, música en directe i també presentacions. L'objectiu és posar en valor la creació contemporània i donar visibilitat al talent del territori. Un dels moments més destacats serà l'actuació dels membres de la banda lloretenga Head Injury, que oferiran versions de Nirvana. La proposta musical establirà un diàleg amb l'univers de l'obra guanyadora de la primera edició del dramaturg mallorquí Xavi Núñez. A més, durant l'acte es presentarà la primera edició de la col·lecció teatral Premi Fermí Reixac, una nova iniciativa editorial que busca donar continuïtat i projecció a les obres guardonades. La ballada culminarà amb l'entrega del premi que porta el nom de Fermí Reixac, reforçant el paper d'aquest certamen. L'acte tindrà lloc, com diem, el proper dissabte en el Casal de l'Obrera, coincidint amb el 75è aniversari. Començarà a les 8 del vespre. Les entrades, que són gratuïtes, es poden recollir al puntet o bé a la pàgina web Entràpolis.
1: Més info a novaradiolloret.com. Cat.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Rosa Giral. Lloret de Mar ha posat en marxa aquest mes de maig una prova pilot als instituts amb l'objectiu de prevenir i detectar situacions de violència entre adolescents, especialment les relacionades amb el col·lectiu LGTBIQ+, i la violència masclista. Donem pas a la regidora d'Igualtat, Míriam Rodríguez.
4: Aquestes coses no, doncs, s'han de treballar des dels joves. Moltes actituds masclistes o comentaris LGTBI-fòbics a vegades doncs es veuen com una broma, com una cosa normal, i no ho són. I el que volem és parlar-ne amb aquests nois, amb aquestes noies, de manera propera, abans doncs, que aquestes actituds vagin a més, i també que sàpiguen ells mateixos detectar quan una persona ho està passant malament o s'està sentint discriminada. Llavors hem començat amb aquests tres instituts per provar com funciona, escoltar els centres, escoltar els alumnes, i llavors veure si és realment útil per continuar-ho fent.
3: La iniciativa s'emmarca en la commemoració del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia i ho du a terme el Departament d'Igualtat, Tarda Jove i Pla de Ciutadania. De moment, el pla es desenvolupa al Coll i Rodés, a l'Institut Escola i al Sant Quirze. L'objectiu és sensibilitzar els joves.
4: Identificar i també conscienciar, no? Que també és molt important doncs, que els joves entenguin que hi ha comentaris, que hi ha actituds i també que hi ha comportaments que poden fer mal, encara que a vegades doncs, es diguin com de broma. No? I també volem donar-los eines perquè sàpiguen reaccionar, perquè sàpiguen ajudar un company o companya i també perquè sàpiguen demanar ajuda si cal i no tinguin vergonya i sobretot fomentar el respecte, que qualsevol jove, sigui com sigui, doncs, se senti còmode i se senti segur al seu propi institut.
3: Una de les principals novetats és que l'accions es duen a terme al pati dels centres educatius amb dinàmiques participatives i jocs. Les intervencions es fan un cop a la setmana.
4: El pati és on els joves doncs, estan més relaxats, participen més, estan entre ells. Llavors, a l'aula moltes vegades ho viuen com una classe més i no els hi donen importància i aquí buscàvem doncs, generar aquesta conversa i aquesta confiança. I es fan aquestes activitats que són dinàmiques, com són jocs, preguntes, i això ajuda doncs, que s'acostin no?, de manera més natural. Al final, el pati és on passen moltes relacions entre ells i ens semblava important treballar-ho no, precisament en aquest espai.
3: A més, el programa inclou la participació de l'alumnat de tercer de l'ESO a través del servei comunitari. Aquests estudiants col·laboren amb el Punt Lila convertint-se en agents de prevenció i de suport entre iguals dins dels mateixos instituts. La iniciativa és, de moment, una prova pilot que ha de ser avaluada un cop finalitzada per determinar-ne la continuïtat i la possible ampliació a altres centres educatius.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova

Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla.

Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.
1: Notícies.
2: Bona nit. Us parla Rosa Giral. El desenllaç de l'Hoquei Lliga Plata haurà d'esperar, tot i haver-se disputat ja l'última jornada. És ara mateix una incògnita si el Club Hoquei Lloret puja directe a l'Hoquei Lliga o bé ha de disputar el play-off. Aquest cap de setmana, a l'última jornada de Lliga, els lloretencs han perdut davant del Mataró per 4-7, mentre que el Manlleu, el segon classificat, va guanyar. En condicions normals, el Manlleu seria primer matemàtic amb l'ascens directe i el Lloret hauria de disputar el play-off d'ascens, però tot pot capgirar-se per a una possible alineació indeguda per part del Mataró. Els lloretencs han fet una reclamació al comitè de competició perquè la normativa diu que un porter de fitxa autonòmica, és a dir, de primera catalana, no pot jugar més de 10 partits en una competició estatal com és l'Hoquei Lliga Plata, un fet que el Mataró hauria incomplert amb el seu porter. Fins que resolgui el cas, el Lloret ha demanat també l'ajornament cautelar de l'eliminatòria del play-off fins a saber si l'ha de disputar o bé si té raó en aquesta alineació indeguda i assoleix l'ascens de manera matemàtica. I és que si es confirma aquesta alineació indeguda dels mataronins, el Club Hoquei Lloret rebria el partit per guanyat i seria el campió de Lliga i nou equip a la màxima categoria. Joshua Pérez, president del club, explica que defensen els interessos del Lloret i que els ha sabut greu perdre l'oportunitat de celebrar el títol amb l'afició.
3: Crec que la primera part no ens acompanya la sort. A banda de que el porter de Mataró doncs, va parar bastant, hi ha dos, tres poles que no entren miraculosament per ells, i un resultat de 4-5-2 a la mitja part no hauria sigut res que no fos just. I a la segona part, bé, doncs, nervis, una mica de precipitació, ells es posen amb el 2-4, nosaltres aconseguim remuntar el 4-4, i amb la mala sort que la següent jugada el cau baixant a defensar i ens fan el 4-5, i a partir d'allà tots són nervis, evidentment te jugues molt, ningú sabia que hi havia aquesta possibilitat, i encara no és una cosa la que te puguis agafar, i bé, sense porters quan ens fan el resultat 4-7, que al final tant era perdre 4-5 com perdre 4-7 com perdre 4-15, havies de guanyar o allò. Sí que és veritat que passi el que passi a la resolució, el que sap greu és que al final han perdut el dret a celebrar amb l'afició, amb tots els que agraeixo que van venir.
2: Passem al món del futbol. El Club de Futbol Lloret continuarà la pròxima temporada a Primera Catalana. El conjunt de Mosgas, que no ha pogut classificar-se per als play-off d'ascens, tot i la victòria aquest cap de setmana en el derbi davant de la Juventus Lloret. Va ser per un marcador de 2-3 amb els gols de Nas Valkiri i Marc Medina per partida doble. Per part de la Juventus Lloret, els golejadors van ser Adriano Carballo i Lamin Diaby. Tot i la victòria, els lloretens acaben la temporada en el tercer lloc i sense la possibilitat de disputar el play-off d'ascens perquè el Palamós va guanyar el camp de l'Argentona. Donem pas al president del Club de Futbol, Carlos Clos.
4: Tampoc era el principal objectiu. Evidentment, quan estàs en aquesta posició, el que vols sempre és guanyar i intentar-ho. Per tant, avui ens hem llevat un sentiment agridolç, no? Per un costat, ens ha quedat a les portes d'aquest play-off, inclús del campionat, perquè durant moltes jornades hem estat lluitant per l'ascens directe i per la primera plaça. Però és evident que si fas una valoració general i mires i compares pressupostos i compares les possibilitats d'uns equips i uns altres, jo crec que és molt, molt meritori i que li hem de donar el valor que té, i més en una temporada com aquesta que hem competit amb equips molt, molt potents.
2: Per la seva part, la Juventus, que ja no tenia res en joc, acaba la temporada en el setè lloc de la classificació i la temporada que ve tornarà a competir a la Primera Catalana.
1: Més info a novaradiolloret.cat.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

자기 나 부러워 뭐랄 벤 햇불 배우라 생깐